Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Gràcies i benvinguts al Matina Codina de Màxim 5. Ja tornem a estar aquí en directe un dia més, però no és un dia qualsevol, perquè avui ja és divendres, amb aquesta xafogó, amb aquesta xardó i amb aquesta calor, costa més que avancin els dies. Però, mica a mica, xino a xano, hem arribat al final de la setmana. Com esteu? Com heu dormit? Com heu descansat? Espero que bé i que estigueu il·lusionats, igual que jo, amb el cap de setmana que tenim per davant i també en les hores de programa, que tot just comencen ara. Com sempre, saludant a tothom, gràcies per triar RAC 105 fent el que feu, de veritat, un petonet i alegria. Per cert, pel que fa al temps, anunciem una altra onada de calor. L'onada de calor ja afecta en aquests moments el centre i el sud de la península. A Catalunya pujarà la temperatura, tot i que sense excessos de moment. Es formaran alguns cúmuls durant la tarda al Pirineu, però sense pluja la tramuntana continuarà bufant, tot i que afluixarà a última hora. Concretarem dades sobre aquesta onada de calor amb la Bel Caral d'aquí una estoneta. Per tant, som-hi amb tot el que us hem preparat per avui, que torna a ser un programa de traca, un show digne d'un divendres d'estiu com és el d'aquest 3 de juliol, en què tindrem doncs tota la teca informativa del dia, els audios i els protagonistes de la jornada, els titulars més impactants del dia, el Sergi Ferrer parlant-nos d'aquells partits que ha decidit no mirar de la Copa del Món de Futbol amb la seva mundial fòbia. Parlant de futbol, que sabíeu a aquesta hora que Espanya s'ha imposat a Àustria als setzens de final per 3-0 i ara s'enfrontarà a Portugal a vuitens la setmana que ve, concretament dilluns de la setmana que ve. Per tant, Espanya de Lamin contra Portugal de Cristiano Ronaldo. De la classificació d'Espanya en parlarem amb els nostres Manolos, Manolo Lama i Manu Carreño. Amb el Xavi Cazorla i les seves filles viatjarem fins al Village de Le Grand Depart del Tour de França, que ja es va presentar ahir a Barcelona i que aquest cap de setmana arrenca les tres primeres etapes a Catalunya, i amb la Mar Puga podrem saber com li ha anat al Joan Dausà la seva actuació al Barts Festival del Poble Espanyol. I com cada matí, els àudios més virals, els talls més destacats de la tele, i un divendres més rematarem la setmana amb les novetats principals de la indústria discogràfica, el New Music Friday, que ens ofereix el programador musical d'aquesta casa, que és l'Albert Buscarons. Tot això i tampoc gaire més, no us penseu, en aquesta edició 1087 del Matina Codina, el despertador amb més vitamina. Fins a les 11, va, gas amb el dia, comencem amb bona música obscura i psicodèlica de Tame Impala, amb la veu de Jenny. Això és un número 1, és un altre hit musical de la teva música. Es diu Dràcula. Ai, que et mossego. Ai...

0: l'AP7, aquesta ens agrada, ha quedat coberta de cervesa. Som-hi, la
1: cervesa, que buena está. Rubia morena, sobre l'asfalt.
2: Doncs hi ha hagut un accident a primeríssima hora del matí, passaven pocs minuts de les 6, això ha estat a la Pobla de Montornès, al Tarragonès, un accident en què s'han vist implicats un cotxe i un camió d'Estrella d'Am.
3: Que xulo, no?
1: Hey, la cervesa, que buena está.
4: No estem celebrant l'accident.
5: Que conducir cotxes, era que era la mujer.
0: No hi ha hagut víctimes, no?
2: No tenim constància de que hi hagi ferits.
4: Això ho hem de mirar abans de cantar.
2: El camió ha volcat, les imatges són bastant impactants perquè el camió d'Estrella d'Am, el tràiler, ha volcat i ha escampat tota la càrrega. Això vol dir que la P7 ha quedat coberta de cervesa i d'ampolles trencades, amb la qual cosa hi ha vidres escampats per tota l'autopista.
5: Ahora vengo, ahora vengo. Salgo un momento. Ahora en el médico.
2: A la Pobla de Montornès. Evidentment, la via està tallada, hi ha retencions des de Creixell, per tant, en sentit sud, i es fan desviaments obligatoris per la sortida 220 de la P7, que és el Vendrell.
0: Recordo un camió de Heineken, també, una vegada que va tenir un problema, i la gent agafava les caixes i fotia el camp corrent.
4: Si és de Heineken, et dic jo que no ve ningú a buscar-la.
6: Seguro que la conductora del tráiler de cerveza era...
2: una rubia.
6: T'ha gustado esto, ¿eh?
2: Que esperem que hagi donat 0-0, no?
6: Exacto, muy bien, Pardo.
0: Ho hem de deixar aquí, perquè al final hem convertit en notícia absurda un accident a la P7.
4: Home, diu, hi ha hagut un accident a la P7.
1: La cerveza, que buena está.
0: Demanem disculpes des d'aquí, públicament.
2: Sí, sobretot als conductors, perquè hi ha molts tuits de conductors emprenyats de porto una hora aturat a la P7, què passa?
6: Mira, escolta.
2: Si ens estan escoltant des de la P7, molts ànims.
6: Exacte, són coses que passen a la birra.
0: Necessitem vacances, ho veieu, no?
2: Urgent.
0: Bé, perdoneu, la conductora, deia Matías Prats, del camió de cervesa, era una rubia, i la Marina està morena.
7: Ens van demanar que féssim un programa diferent, i de fet...

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Si al Matina Codina és el teu programa preferit, és perquè som naturals i perquè fiquem la pota moltíssim. Ah. Repassem les pífies de la setmana amb el Xavi Cazorla.
1: Ai, sí. I hem de començar amb la Mar. La Mar està arribant, sí, és que estàs arribant justet a final de temporada.
2: Sí,
1: no pots estar pendent de tot, ja només escoltes el principi de les frases i als finals ja, doncs, passes.
2: No, sí
1: que és veritat. Això t'ha passat l'altre dia, que el Santiago Segura va fer un comentari que era fora de lloc i tu, que anaves tard, doncs no vas mesurar quan li donaves la raó.
3: Més dades. Les dones són 36 minuts més productives cada dia que els homes.
1: Ah, no, perquè tienen que fregar, además de lo que
3: hacen. Calla, no.
0: Que no, per tant, he de fitxar més dones al Matina Codina.
2: Doncs sí.
0: Primera conclusió.
1: Eso, a ver si va fichando mujeres ya con buenos pechos.
3: Prou!
0: Calles.
4: Com dius?
1: Si va fichando mujeres ya con buenos pechos.
3: Prou!
0: Calles, Santiago.
2: Ah, no, eso no.
1: Muy bien, Mar, claro que sí, que esté a favor mío, eso me gusta.
2: No. Era eso la primera parte de la frase.
5: Está un poquito despistadilla.
6: Oiga, mujer pechugona, venga.
3: Mar, estás lenta.
2: No, sí, estic lenta. Bueno, hi ha dies que vinc més... tal, que em costa una mica més. I el Santiago és que a mi hi ha un problema, perquè diu barbaritat.
0: T'ha seduït.
2: No, home, no m'ha seduït, però em cau bé.
3: És el típic fatxa que cau bé, eh?
2: És que cau bé, aquest senyor.
1: La Mar i jo somos amigos, és verdad.
2: Sí, somos amigos, sí. I clar, a mi a vegades diu coses i ja em quedo allà a la superfície.
1: Bueno, no deixem del tot aquests personatges així que exposets, no parlo de tu, Mar, sinó del Santiago, perquè el dia que Netflix va incorporar la pel·li de Torrente al seu catàleg, vam convidar l'amic José Luis Torrente al programa. I suposo que deuria venir borrat perquè es va equivocar llegint el guió.
7: Ahora, compito, con Breaking Bad, Heisenberg. Te voy a enseñar a ese calvo. ¿Quién es el que manda?
1: Bueno, verá, José Luis, tú también es calvo.
7: Señor Torrente, con los beneficios que de Netflix... Ah, no, espera, esto va a ser un millón.
2: Yo estaba pensando que yo...
0: Això ho diu el
8: Torrente, me ha robado la frase.
2: Qué bo.
8: Con los beneficios que saque de Netflix. Sí,
3: ya no fa gràcia, da igual.
7: Eso ya lo he dicho yo, Torrente.
1: Una sorpresa.
8: Okay. Me podrán pagar los 6.000 euros de Wish.
3: No, pesetas. Era pesetas.
9: Ni uno vol dir ni una.
1: Yo también voy a decir una frase.
2: Dios, la
1: mateixa. Me ha pesetas de Wish, que Torrente.
3: Molt bé, Marta.
7: Bueno, un Wish.
0: A veure, jo ho entenc, perquè José Luis, bon dia, José Luis. Tu estàs acostumat a rodar pel·lícules, no? I quan us equivoqueu, talleu, no? Però que la ràdio directa té això, no?
7: Ay, que Gallita Brava es un poquito tonto. Intento ayudarle y al final he dicho su frase.
1: Coses que passen.
0: Vinga, va, anem amb la tercera pifia d'aquesta setmana.
1: Ahir era un dia d'aquells que tenien poques ganes de treballar i es va decidir explicar acudits i omplir el programa amb acudits.
0: Era el dia internacional de l'acudit.
1: Sí, però no hi havia moltes ganes de treballar. I vam descobrir el talent que té la Mar com a contador d'acudits.
2: La Marta. Com aquell del dos tomàquets, no? Que es diu,
0: però, perdona, el dels
3: com és? A veure.
2: Era alguna cosa com de que hi ha dos tomàquets parlant.
1: Eh?
2: I un li va a l'altre, i què? I diu xup, no?
3: Bueno, però et falta l'element de vigila que ve un camió. I llavors la xapa...
2: Què?
3: Sí.
7: No sé qui se puede reír, no?
2: Diu, Paco!
0: ¿Qué?
2: Ya llevamos 50 años de matrimonio.
3: Es andaluz.
2: Andaluz. Yo, sí, María. ¿Tú crees que todavía tenemos feeling? Ya vos digo. Yo qué sé, me han el botiquín. Però què vol dir?
3: Bueno.
2: Jo què sé.
10: Ho diu els acudits. Avui crec que és el meu dia menys preferit de l'any. Que no sé el contrari de preferit.
3: Era...
10: No sé com es diria.
3: La comunicadora.

0: ja té una baja, està sí. fatal.
1: Però és un format, eh? Marc Puga intentant escollir acudits.
2: He de dir que ahir m'ho van dir, la temporada que ve, per què no feu acudits? Avui hem rigut molt.
3: Sí, però
2: no, sisplau, no enteneu que ho passo fatal.
3: Era rient de tu.
2: No, ja, per això.
4: Oh. Has parit a l'hormiguero.
2: He de dir, per cert, ja perquè parlem d'acudits, que la Marta sap explicar acudits i s'ha fet viral a Instagram.
1: No treguis el tema.
3: S'ha fet viral, eh?
2: Que s'ha fet viral a Instagram.
3: S'ha fet viral.
2: Si la gent no vol veure...
3: Si veus els comentaris, Ernest, ens hem de replantejar el programa de temporada que ve.
1: Les males notícies no me les donem.
2: L'any que ve, Mar i Marta faran acudits.
5: Marta i Mar.
1: Cazorla, acabem amb el trenet o què?
3: Sí, totes les pífies juntetes.
1: Porta malament a les canyes, no?
3: Sí, a les canyes i sobretot a Mata les canyes, que sí, és el lloc de la...
1: Una empresa que es diu Fem la Bona, no? Tens web, Instagram...
6: Sí, sí, femlabona.cat.
1: Fem la Bona.
7: Doncs sí, ja matinava, per tant també es compliquen aquestes tasques de rescat.
3: Són les 2:20 allà, eh? Que fort.
1: Quin apunt, Sergi. Anava a dir la frase del William Wallace,
3: sí,
1: però ara no me'n recordo exactament com és. Vols dir tu, Lilla?
7: No, si no me'n recordo. No, però jo era de Gladiator. Algo de la libertat, no?
1: Sí.
7: Ens podran quitar... Ens
3: podran prendre... Les terres, ens podran...
1: No, si no us la sabeu, no la feu.
3: Increïble, un reportatge que vas fer. Va haver un tèndem que ens va...
1: La concanatació de desgràcies que... Quan et queda per anar de vacances? Et dic Ernest.
2: Avui estic molt contenta. Molt contenta.
3: Brasil, Japó.
1: La cara niña.
3: Com?
1: Quién?
3: La cara de niña.
2: Perquè els Gypsy Kings són els ambaixadors mundials de la rumba. De la rumba.
1: I la rumblera. El mes que ve, 30 litres més de llet.
3: Ole. Ara ja es posen a ordenyar les vaques. Les...
8: No Lock i la mescla de... A2K.
1: Molt bé. Seria Y2K, no passa bé.
3: Doncs això, l'Ajuntament de Targa ja ha hagut de tancar temporalment la piscina perquè s'hi han detectat excrements.
1: És la meva preferida, eh? Confondre extremenys per excrements.
3: I que hagin de tancar la piscina.
7: S'han detectat extrements.
1: Cazorla, gràcies pel patina codina.
3: Ai, adiós.
9: Tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya, el consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina, només a RAC 100.

0: ens queda.
1: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: dels Maroon 5. Som al Matina Codina en directe divendres. La del canal connectant els auriculars.
1: Cal sentir-se bé.
0: Fem proves de micro, sí.
1: Hola,
0: sí, hola. Un, dos,
1: què tal?
0: Tres.
1: Se'm sent bé.
0: Tu ets d'aquests que quan prova els micros fa proves o no?
1: A vegades, sí. Un gos.
0: Un gos, no? Robant.
1: Un gos robant. Faig proves, no de so, faig proves de son. Jo a aquesta hora faig proves de son. Perquè, mare de Déu, hosti, tu, com us lleveu, sí, cada dia a aquesta hora? Un lloc que us ho feu.
0: Perdona, tu fas el cap de setmana, no, normalment?
1: Sí, però no tant. Llevo una miqueta més tard. Avui a les 4:44.
0: 4:44. Bueno, escolta, això al final és un entreno.
1: Sí,
0: un entreno, i ja està.
1: Demà a les 5:21, i mira, aquesta mitjoreta de més s'agrairà.
0: Avui m'ha passat allò que em passa els divendres, que és que et trobes molta gent que torna de festa.
1: Sí.
0: Moltíssima. T'ha passat avui,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: no?
1: Sí. De fet, m'he trobat una discoteca oberta, que hi vagi tot encara.
0: Sí, gent amb uns estats, també.
1: Sí. Uns que deien, què, anem a casa? Encara queda una xiveca?
0: Encara queda una xiveca,
1: Diu, no, se l'haurà begut no sé qui. I jo pensava, cabrons, tinc d'anar a currar.
0: Però m'agrada molt que hi ha un sospitós que ja s'ha ja fet baixar la xiveca.
1: Hi ha sospitós que ha fet desaparèixer la xiveca.
0: Clar, i ara ja no hi ha res obert. Ara ja... entrar a una cafeteria que estigui obrint ara i demanar una xiveca és...
1: potser algun súper d'aquests 24 hores, no sé a partir de quina hora serveixen el cor.
0: Es produeixen circumstàncies bastant
1: curioses
0: i surrealistes.
1: No, jo
0: entre el dia i la nit, I el cap de setmana que
1: home, la setmana jo era esquivar zombis a vegades. Vull dir, jo he hagut d'arribar a esquivar gent, m'he trobat baralles...
0: Walking Dead, eh?
1: Walking Dead una mica... sobretot diumenges, però arriba una mica més tard. Avui es crea més d'hora i encara hi ha més ambient, suposo.
0: Estaríem hores parlant amb l'Abel Caral de banalitats i d'anècdotes. En tenim moltes, som gent viscuda.
1: Ho dèiem ahir, som gent viscuda.
0: Sí.
1: Això sí que ho tenim.
0: Va, aviam, Caral, el cap de setmana pinta bé o no, pel que fa el temps? A veure, el Picó a la Vanguardia...
1: Sí, m'agrada mirar el Picó a la Vanguardia.
0: M'agrada. M'agrades més tu, molt més tu. Però ell és molt sensacionalista, el Picó. I ja, el titular és onada de calor.
1: És que ahir es va emetre el preavís.
0: Ahir mig matí, preavís
1: del Meteocat, d'onada de calor, que començaria diumenge, s'ha de confirmar, com a mínim dimecres. De moment avui, 32...
0: Perdona, demanem a la gent que es vagi preparant una altra vegada.
1: Sí.
0: Torna aquella calor malparida, eh?
1: Sí, perquè a partir de diumenge podrem recuperar puntualment els 40 graus a l'interior del país i a partir de dilluns poden ser una mica més fàcils, o serà més fàcil acostar-s'hi. De moment avui, 32, 35, 36 graus a l'interior, 37, 38 a Ponent, algun sector del Segrià, a la zona més interior de la Vall de l'Ebre, 28, 30, 32 a la costa. Deixa'm dir que hi ha tramuntana rescalfada cap a l'Empordà. Hem tingut llocs com Palafrugell o Torroella de Montgrí amb mínimes de 27 graus de mínima, que vol dir que amb tota la nit de temperatura no baixa dels 27 graus. O sigui, ja parteixen de bastant amunt, eh?
0: A més, és un vent que és calent. Vull dir, no serveix de reobrir la finestra.
1: No, la tramuntana fresqueta, sí. No. Tramuntana rescalfada. Molta calor. Avui... Demà, si fa no fa com avui, diumenge pugem un graó i dilluns, dimarts, encara un altre. Pluja no se n'espera avui, ni la típica tempesta de tarda al Pirineu, tampoc demà, tampoc diumenge. Per tant, doncs això, sol i mosques...
0: No sortir a la piscina.
1: I no sortir a la piscina.
0: I ben a prop del ventilador, de l'aire condicionat...
1: Refugi climàtic, evitar el que veus, que és gent fent depèn quines activitats al ple sol a la una al migdia, allò que dius no s'ha de fer, doncs ho fan. Bueno, ho fan abans de les bicis, també.
0: Les persones més vulnerables... Ah, hòstia, els del Tour, déu-n'hi-do. Les passaran més putes que caïn.
1: Que notetes. Les persones més vulnerables, en molts casos...
0: Que no surtin de casa,
1: i a la nit intentar descansar com puguis, perquè també això a vegades el que passa a la costa, que aquestes nits tan càlides o xafogoses fa que no acabis de descansar, i això és important, de descansar a nit, hidratar-se, beure aigua, encara que no tinguis set, anar bevent aigua.
0: Doncs aquests són els nous temps de la meteorologia. Gràcies, Abel Caral.
1: Fins després.
0: Gairebé són 6:45, un geladet i Taylor Swift.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift, the fate of Ophelia.

0: Fem un repàs de les cançons més sonades del 2026. Segurament aquesta estarà molt amunt. És la Taylor Swift des del disc Life of a Showgirl, The Fate of Ophelia. Fantàstica, melòdica, preciosa. Ja sabeu que avui és 3 de...
1: Julio!
0: 3 de julio, 3 de juliol. I aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora del matí. Si acabeu d'arribar a RAC 105, heu de saber que aquesta matinada un nen de 15 anys ha mort en un tiroteig a Barcelona, l'enèsim tiroteig. Ha passat a la Sagrera. L'assassí ha fugit i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Segons La Vanguardia, ha estat un enfrontament entre bandes llatines. També a Barcelona, 50.000 persones van aplegar-se entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família per viure la presentació del Tour de França. L'acte va combinar ciclisme, cultura popular i música amb actuacions, per exemple, dels Doctor Prats, que van interpretar el gran himne del Le Grand de Parques Energia, que sona aquí a RAC 105 a 2x3. Energia! Carreteres infinites. En futbol, Espanya i Portugal s'enfrontaran als vuitens de final del Mundial després d'eliminar Àustria i Croàcia, respectivament. L'equip espanyol va derrotar 3-0 als austríacs en un partit molt plàcid. En canvi, la victòria de Portugal 2-1 contra Croàcia ha estat molt més suada. L'equip croat ha arribat a empatar al minut 13 del temps afegit, però li han anul·lat per fora de joc. En marxa ara mateix un Suïssa 2, Algèria 0. 6:35 minuts, matina Codina, divendres. Vito Quiles encara no ha aparegut i ara diu que el president de l'Argentina li ha ofert asil polític. Segons ell, l'entorn de Javier Milei l'ha convidat a refugiar-se a l'ambaixada argentina. Quiles el busca la policia per difondre un rumor fals d'un funcionari d'Hisenda. L'Audiència Nacional ha imputat la directora de la Guàrdia Civil i la seva mà dreta pel cas Leire Díez, acusant Mercedes González i el director adjunt de l'Institut Armat de participar en la trama que presumptament protegia el PSOE. Estan citats el 16 de juliol. Més cosetes. La víctima de la brutal violació d'Igualada, la Castanyada del 2021, denuncia que només ha rebut 80 euros d'indemnització i li pertoquen 300.000 d'euros. Però el violador s'ha declarat insolvent. Assegura que sense aquests diners no pot pagar-se ni el psicòleg. La jove ho ha dit en declaracions a El Periódico. 6:36. L'Hospital de la Vall d'Hebron demana al govern que li retiri la sanció pel cas del nadó presumptament maltractat, rebutgen la multa i defensen que van activar el protocol quan tocava. En canvi, el Departament de Salut creu que van actuar tard. Ho treu també al periòdico. I a Venezuela, Delcy Rodríguez ha esbroncat els periodistes que qüestionen la gestió del seu govern. Primera roda de premsa des que és president, ha explicat que ja hi ha vora 2.600 morts, però cap autocrítica, i ha defensat la gestió de la catàstrofe. Andalusia, després de fer-se pregar, el PP ha acceptat formar govern amb Vox. Per tant, Juanma Moreno Bonilla revalida la presidència. A canvi de 2 vots, el candidat del PP ha acceptat la prioritat nacional de Vox i li entrega 2 vicepresidències a l'extrema dreta. I Catalunya és on hi ha hagut més peticions per acollir-se al procés de regularització de migrants. N'hi ha hagut 260.000, una cinquena part del total. Arreu de l'Estat n'hi ha hagut 1.200.000. La meitat ja han rebut el permís de residència. I tot plegat en un divendres, que és dia d'estrenes. En música, atenció, tenim nou disc de Madonna. Inclou temes amb Sabrina Carpenter, Faith i Martin Garrix. I també novetats de Deep Purple i Manuel Turizo. Algunes d'aquestes cançons les escoltarem avui al New Music Friday de l'Albert Buscarons abans de les 10 del matí. I als cinemes avui hi arriba La Muerte de Robin Hood amb Hugh Jackman o Dia de Caza amb Carmen Machi. Això seria tot pel que fa al temps. Amb l'Abel Caral ja hem explicat que es manté la calor intensa i també la tramuntana a l'Empordà. Déu-n'hi-do, quin estiu que ens espera. De moment fem una pausa, tornem de seguida al matí acudint amb la Mar Puga, les efemèrides, l'horòscop i totes aquestes coses que tant us agraden. Bon dia!
2: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
2: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
3: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona. Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: Rosalía.
10: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
11: Bravo!
12: Aquí estem, aquí estem.
10: Aitana.
13: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
14: Leire.
15: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
16: Alfred García.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
18: Bravo! Sí.
16: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
19: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
20: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
16: RAC 105.
21: Som a tot arreu.
16: També a YouTube. La teva música.
22: És el millor que hi ha.
23: Dance. This is Calvin Harris.
24: Hola, RAC 105.
25: M'encanta l'Ocer Radio.
26: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.
27: RAC 105.

0: Una altra matida amb molt bona música amb els Catarres aquí a RAC 105 i el Matina Codina. Diumenge sense drames. Per cert, si aneu al Canet Rock aquest cap de setmana, demà a la matinada, de dissabte sí. cap a diumenge, a 3:15, els Catarres a l'escenari del Canet Rock.
1: Jo vaig.
0: I parlant de música en català.
2: Julieta, que t'has mullat la samarreta.
0: Com aquell qui diu, la Mar Puga ve directe des del poble espanyol, on ahir va veure l'actuació de Joan Dausà dins el marc del festival Barts. Què tal?
1: He dormit probablement 3 hores en total, posem-ho, però estic tan excitada, continuo amb l'eufòria del Joan Dausà d'ahir a la nit. Realment,
0: sold out, estava ple fins a la bandera, no?
1: Jo mai l'havia vist en directe, i quan ell diu que és una gran bogeria veure en directe, és que realment tu vius una gran bogeria.
0: Per què?
1: Va ser increïble.
0: Ja, intenta definir les emocions que es viuen com a espectador en un concert del Joan Dausà.
1: Perquè el tio és tan proper, et fa sentir allà com a casa, té uns temazos que el Cazorla va flipar, perquè em sabia gairebé totes les cançons. O sigui, soc superfan del Joan Dausà. Que el Xavi em va dir, ai, no ho hagués dit mai. Dic, veus?
0: Què tal com a partner in crime el Xavi Cazorla en un concert?
1: Ah, perfecte.
0: Bé,
1: sí.
0: Bon company,
1: molt
0: company.
1: Molt bon company. És que el Xavi és el meu millor amic. Llavors, clar, el Xavi i jo, un concert, només ens ho podem passar bé. Molt bé, perfecte, ens vam fer fotos. Feia una mica el que jo volia, ja t'ho explicarà.
0: Avui tindrem reportatge a les 9 del matí al Mar Puga Show, amb documents. No sé si va poder parlar amb el Joan Dausà.
1: I tant, vam parlar amb el Joan Dausà, va donar records a RAC 105 i després n'escoltarem perquè em va cantar i tot. Jo sempre el faig cantar.
0: Carai, tu, quantes coses.
1: Vinga. I hem comprat el Xavi i jo una samarreta conjunt. Papi, posa-la al disc.
0: L'heu comprat?
1: Home, i tant.
0: Que monos, que monos.
1: Anirem així, saps?
0: Doncs aquest és l'ambientet aquí a RAC 105, al Matina Codina, mig equip de ressaca per culpa del Barres Festival.
1: Correcte.
0: Passa un minut a 6:45, va som-hi amb les efemèrides i commemoracions d'aquest 3 de julio.
1: Vinga, comencem escoltant els Beatles.
0: Home.
1: Avui fa 61 anys que els Beatles van actuar a Barcelona. Va ser la primera i la única visita del grup a Catalunya. Ara mateix hi ha tributs i coses que ho fan, però com els Beatles no ha passat ningú per aquí i estan gravant pel·lícules dels 4 membres, 4 pel·lícules, una de cadascú, i encara no sabem si apareixerà aquell concert a Barcelona. Intuïm que sí, perquè hi ha rodatge a Barcelona.
0: Allò va ser una autèntica bogeria. Jo encara tinc a la retina imatges de quan va baixar de l'avió la gent absolutament boja, no? Ni Bad Bunny, ha aixecat tantes passions a la ciutat com els Beatles. Evidentment, jo no el vaig viure al concert perquè tinc 40 anys.
2: Ya no puedo más, ya no puedo más.
1: Si ara em dius, Marc, no pots més amb què? Amb aquesta calor, Ernest.
0: Ui.
1: El 3 de juliol del 2021 va haver l'ola de calor més grossa al Canadà.
0: Onada, carinyo.
1: He llegit ola de calor. Onada de calor des de que es van registrar les onades de calor. Va arribar als 49 graus i va provocar...
0: 49?
1: 49.
0: A on?
1: A Canadà.
0: Ah,
1: sí,
0: animal.
1: Home, a Canadà.
0: Hòstia, tu.
1: I va provocar, evidentment, moltes morts, perquè imagina't allà.
0: Doncs
1: no
0: que sàpigues que Abel Caral ha anunciat avui al Matina Codina que a partir de diumenge, nova onada de calor fins dimecres, com a mínim.
1: No volem més
0: com
1: oles
0: mínim,
1: de calor.
0: Com a mínim.
1: Onades. I això és el visual cantant aquest himne, que sé que no t'agrada, però...
0: M'estàs provocant urticària a 6:45, eh?
1: Escolta, què és passa? Que el 3 de juliol del 1976, Adolfo Suárez va ser president d'Espanya, el primer president després de la dictadura de Franco. I avui fa 40 anys de Back to the Future. Es va estrenar aquesta pel·lícula als Estats Units, Regreso al Futuro, una de les més taquilleres de la història i que ha deixat realment petjada al món.
0: Això sí que és un temazo.
3: Siguis de plàstic, si no ets amb vas...
0: Del groc no hi aniràs.
1: No hi aniràs.
0: Encara que siguis
1: metàl·lic.
0: Home, les mamsels, aquí hi havia la Rigoberta Bandini.
1: És veritat.
0: Sí, la Rigoberta Bandini i la Paula Maria, pot ser?
1: La
0: Maria.
1: Eren tres, no?
0: Sí.
1: Ara.
4: Ambasombas.cat.
5: Sabrà doncs bé la nostra responsabilitat.
1: No era
5: Generalitat de Catalunya.
1: No era un spot, era la cançó, perquè avui és el Dia Internacional Lliure de les Bosses de Plàstic.
0: Sí.
1: Que s'acabin les bosses de plàstic.
0: Per cert, la millor campanya, aquesta.
1: Va ser molt bona.
0: Ecoembes.
1: Hem de dir que sí.
0: Hòstia, tu. Jo, sí. Gràcies a això, jo sé reciclar el plàstic.
1: Sí.
0: Encara que siguis de plàstic.
1: Encara que siguis de plàstic.
0: Si no ets en vas, al groc no hi aniràs.
1: Que és bo, el que estan dient. Tu cantes.
0: Per tant, si ets una bossa de plàstic, no vas al groc.
1: Clar.
0: La pregunta és, on vas?
1: On vas? En vas
0: i la resposta,
1: en vas
0: on vas.cat. No sé si encara està activa la web.
1: No ho sé.
0: Vinga, va, anem als aniversaris.
1: Va, avui fa anys l'actor Pep Moner, que en fa 73.
0: Grande.
1: També l'actriu Natàlia Ramos, en fa 34. L'expolítica Inés Arrimadas, en fa 45. L'actor Tom Cruise, que guapo, en fa 64. I acabarem amb un temazo, acabarem amb un temazo. Posa'l, posa'l, posa'l. La cantant El King, avui fa 36 anys.
0: X's and O's.
1: Yeah.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja estem dels aniversaris?
1: Sí.
0: Doncs vinga, cop d'ull a la xarxa viària per detectar possibles primeres retencions amb el Ferran Aràndiga, quan vulguis, company.
4: Bon dia, doncs continuem la jornada d'aquesta setmana. A hores d'ara, doncs, acaben aquesta jornada amb força tranquil·litat. De moment, doncs, no es registren incidències destacables. També podem dir que a hores d'ara hi ha molt poques retencions. Tenim algunes cues als accessos i voltants de Barcelona, però molt puntuals, sobretot, per exemple, al nus de la Trinitat. També a la ronda de dalt, en sentit sud, on hi ha alguna lentitud, fins a Montbau. També a la ronda litoral, des del Fòrum fins a la Barceloneta, en sentit sud. Al Vallès destacaria amb un quilòmetre de cues, a Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa, i retencions intermitents també des de Sant Quirze cap a Barcelona per la C58. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies,
4: bon
0: dia. Tremendo. Marc Puga, quin hit has seleccionat perquè la gent voti?
1: Ho hem dit abans. Ahir vaig veure el Joan Daus en directe al Poble Espanyol, que a més l'ambient increïble, no ho hem dit, el Bars Festival, molt ben muntat. I pots anar posant aquesta cançó, perquè avui vinc... Home, home, avui vinc eufòrica. Amb aquesta intro ja sabem del què parlem. I és que el Daus de RAC 105 l'estimem. Per això avui comencem amb la gran eufòria.
6: Matina Codina.

0: La gran eufòria, també la vius aquí cada dia al matí a Codina. Escolta'ns cada dia, eh? 3 de juliol en directe, començant un nou cap de setmana. Com anirà el cap de setmana en funció del que diuen els astres, Mar Puga? Endavant.
1: Doncs mira, parlarem primer dels lleons. El carisma brillarà amb força. Les oportunitats sembla que avui et busquen. Una conversa inesperada o una bona notícia es pot convertir en que el teu dia sigui el més especial de la setmana.
0: Mira que bé.
1: Si ets Taura, la constància té premi. És un bon moment per tancar acords, començar un projecte o rebre una recompensa per un esforç que feia temps que hi dedicaves.
0: Molt bé.
1: I si ets Aquari, la creativitat serà el teu millor aliat. Una idea original o una trobada casual et pot obrir una porta que no havies imaginat mai.
0: A veure si se m'obren portes a mi aquest cap de setmana o se'm tanquen, no sé.
1: I una curiositat del dia és que els dies 3 tenen una energia especial perquè el número 3, que és el meu preferit, a més, simbolitza la creativitat, la comunicació i una mica de bona fortuna. Per tant, avui és un bon dia, Ernest, en general.
0: Jo, per culpa del Club Super 3, crec que el 3 és un número màgic.
1: Ah, sí?
0: Sí, hi havia aquella cançó. Mira. El 3 és un número màgic. Doncs fins aquí el repàs a l'astrologia amb la nostra bruixa Lola, la Mar Puga. Res, 2 minuts de pausa i tornem ja amb l'equip al complet del Matina Codina. Vaig a comprar un cotxe.
2: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
5: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
6: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
10: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Depart 2026.
11: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
12: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 12 de juny del 1946.
13: I el número de la sort, el...
14: 4.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Un autèntic líder de la música electrònica, David Guetta, amb una carrera sostinguda, o et diré més, creixent, constantment creixent, David Guetta, amb cançons com aquest Gone, Gone, Gone, al costat de Teddy Swims i Tones and I. Va, és divendres ja, eh? Divendres, si ho sabeu, 3 de...
1: Julio!
0: Som els del Matina Codina. Salutacions a tot l'equip titular del programa. Començarem avui pel Xavi Gazzorla.
2: Oi, gràcies, bon dia, perquè si puc, ja ens ho traiem de sobre.
3: Tens son?
2: Sí, molta son, molta son.
0: A veure, Xavi Gazzorla ahir va anar a treballar al poble espanyol, al costat de la Mar Puga. Entenc que vas fer de càmera, de majordom.
2: Li vaig portar el bolso, li vaig fer de càmera.
0: Uau!
2: Vaig haver de treure fans de sobre seu, o sigui, de tot, de tot.
4: Esteu prosperant com a parella.
2: No se't sent.
0: Sergi,
2: micro.
0: Aquest micro no va, carinyo.
2: Tonto.
5: Oh, tienes el micro torcido.
6: El cable torcido otra vez.
5: Qué malo eres.
6: Tonto, ha venido con camisa y nadie le quiere.
3: Calleu, que no tinc micro. Vas molt guapo, Sergi.
5: Va, la tornem
0: un moment al poble espanyol.
2: Ara.
0: Et vas poder posar amb la pell, vas poder fer l'exercici de què deu ser esdevenir el nòvio, la parella de Mar Puga.
2: Sí, sí, sí.
0: Creus que és dur?
2: És dur.
3: No,
2: és dur,
3: és tu vas passar bé.
2: Sí, i ja ets a dir, en favor de la Marc, una cosa que no hagués dit mai, se sap moltes cançons de Joan Dausà, que són en català.
3: No, no, no.
2: Vull dir que hi ha esperança.
3: Cazorla va flipar, eh?
2: Sí.
3: Sí, estava jo dándolo todo i ell no sabia gairebé res.
2: No, em sé Julieta i Jo mai mai, ja està.
3: I poc més. I vam fer vídeos, fotos. No, va ser com...
2: Una cita.
3: Sí, una cita.
2: Romàntica.
0: Sí. Doncs tindreu el resultat d'aquesta feina avui a les 9 del matí al Marc Puga Show. Sergi Ferrer, bon dia.
7: Ja he trobat el micro, eh?
3: Ah, sí, hola, Sergi.
7: Sí. Era d'ellos.
6: Mejor antes.
5: Sí, tienes que llegar 5 minutitos antes.
7: Pero si he arribat d'hora, no. Pues es que...
0: Avui és culpa meva, no és culpa meva, perquè jo hauria de fer proves de micros, però dono per fet que estan ben connectats.
7: No, jo cada dia, Ernest, he de desconnectar el que no va i connectar el que va. Cada dia ho faig. I avui, no sé, estava insultant a la Mar i se m'ha passat.
0: Bueno, a l'Andillo també.
8: Sí, t'has adonat que a mi mai em falla res, oi?
7: El cotxe.
2: Joder, fa dos dies al cotxe.
7: Mira la cara de fàstic a l'Ernest.
3: Hola.
8: Vale, ho retiro.
0: No. És que m'has deixat desconcertat. Bé, escolta'm, Lillo, no em deies ara aquí, petit comitè, que ahir vas anar a animar la Roja, no?
8: Sí, o sigui, a mi molta gent em deia, tu amb qui vas al Mundial? I dic, jo és que soc... O sigui, de veritat, jo m'és igual la selecció. Dic, però durant el Mundial me n'adonaré de si vull o no. I ahir, veient la tele, va haver moments que m'adonava que volia que marqués Espanya, perquè ara veia...
0: I no només tu.
8: Que ho dia Sergi, veia els jugadors del Barça.
0: No, Sergi, no saps el que costa trobar un bar a Barcelona per veure un partit de la Roja. No tens ni idea. I el partit el fan en obert.
7: Però si Catalunya està perduda, jo això ja ho sé.
0: Increïble.
7: Jo el que no volia que es perdés és l'Alan. Jo que Catalunya està totalment derrotada, si conquerida i
0: vergüenza. L'has de conèixer més.
2: Era una vergüenza, la que preferia el fútbol antes que la whiskería. Ja, que vergüenza.
8: Bueno, ara,
2: dejaste solo.
7: Això és veritat. Mira, aquí té raó.
2: Me dieron recuerdos para ti.
0: Va. Sí? Escolta'm, tenim un minut i mig per explicar l'Info Puga d'avui.
3: Que bé! Que
7: prou dir.
3: Sí, és que parlem de menjar, perquè sabeu que jo vaig a la nutricionista, a la Bet. Què? Et diré una cosa, perdó, un incís. Sí. He rebut un missatge de la Bet aquest matí que m'ha dit, Mar, ahir estava a un lloc i vaig veure l'Ernest Codina.
7: Epa!
3: I li va fer vergonya saludar-te. Passar pel carrer.
7: Què vas a la psicòlogia?
3: No facis aquesta cara. Et va veure, et pot veure, no? O vas
0: sí,
3: estar tancat
0: però,
3: a algun lloc.
0: Però, escolta, em podria haver dit alguna cosa.
3: Ah, no, i li he dit, Bet, haver-lo saludat. No.
0: Sabem l'estat civil de la Bet?
3: No.
0: Hòstia.
3: No.
0: Estàs desbocat.
2: Sí. La cançó deia Es especie de engordes, per què l'has posat?
3: Ah, per l'Info Puga.
0: Digue-li la Bet, que saludi, que no tingui vergonya.
3: L'he posat perquè avui l'Info Puga d'avui parlarem d'un influencer, el Will Tennyson, que va decidir acceptar un repte molt peculiar, que era menjar durant 24 hores exactament el mateix que un home que pesava 329 quilos.
5: Ostres, això és una meravella.
3: I ell volia comprovar si seguir aquesta dieta, doncs, bueno, com es sentia amb el seu cos, no?
0: I què?
3: Aleshores, va començar el dia esmorzant 4 pizzas, dues de pollastre acompanyades de gofres.
0: Però pollastre és molt sa.
3: I dues de formatge amb una base extra de formatge.
7: Oh, és com a guarnició, eh?
3: Mira, acompanyament.
8: Com si fossin olives.
3: Només amb aquest àpat ell ja veia consumint més calories que moltes persones les que mengen en un dia, perquè jo tinc 4 pizzas, gofres, i pues, tu diràs.
5: Que n'aprenguin.
3: Al llarg de la jornada va continuar menjant grans quantitats d'aletes de pollastre fregides, cobertes de diferents salses, cada vegada li costava més seguir, però el tio va seguir. I per sopar encara tenia espai per hamburgueses.
0: Uf! tenia espai o no?
3: Dius que tenia... bueno, sí, sí, sí que el tenia. El cas és que va acabar menjant unes 15.000 calories en un dia.
2: Ole!
3: Sí.
8: Uau!
0: Quan, direu... quan jo penso que... que em costa fer el cercle aquest de 500 que tinc aquí al mòbil, sí. No? I haver-ne de cremar 15.000, mare de quina bogeria.
3: I a l'home diràs, clar, estava preocupat per si... home, ara estaré... No, la seva única preocupació, l'única cosa que li ratllava era que va dir, ostres, doncs és bastant barat menjar així. Compte, no m'acostumi. Perquè, clar, si només menges pizza, hamburguesa...
7: Sí, sí. Això és un problema. La gent amb menys recursos està més grassa perquè menjar pitjor és més barat.
3: Correcte.
0: I l'estómac és una goma que es va donant, eh?
3: Total, que no feu aquestes proves perquè us podeu enganxar.
1: El que li sortirà car és el paper de vàter. Sí. Estarà tot el dia cagant.
3: Sí, probablement.
0: Molt bé, Puga, moltes gràcies.
3: Ah, no, a tu.
0: Carinyo. Seguim al matí de Codina, seguim tota l'actualitat amb els talls del Xavi Cazorla. Abans, Black Eyed Peas, que fa poc van sortir a l'estadi de França al costat de David Guetta, que va versionar aquest I Got a Feeling, 7:06. Sí, vinga, som-hi.

0: Vinga, proveïnta d'energia matinal amb aquesta cançó que és autèntica, Benzina, al Matina Codina.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
2: Hola.
3: Al Matina Codina és l'hora de fer zapi.
0: No ha pogut ser, Àustria no ha eliminat la selecció espanyola.
4: No. Però què dices, Parguela?
5: Madre mía, qué vergüenza.
4: Qué panoli.
2: Doncs sí, la selecció espanyola va guanyar ahir a la d'Àustria i del partit s'ha fet 3-0, per cert. Del partit s'ha fet viral que en un moment donat Juan Carlos Rivero,
0: home,
2: el narrador de televisió espanyola, va intentar arreglar una pròpia cagada seva que havia fet explicant que un llançament havia anat a fora i va intentar dir, saps què, ara parlarem de rugbi. I clar, és un senyor que ja té problemes per parlar de futbol, doncs imagina't, de rugbi.
6: Sino que busca el espacio también.
7: Ese lanzamiento se marcha muy alto después del despeje de Aymeri Laporte. En este primer tiro entre los tres palos que acaba de hacer Austria, bueno, entre los tres palos, perdón, un tiro a puerta que se ha ido por encima de la portería de Unai que ha intentado David Alaba.
8: Pues el fútbol americano, sí, entre los sí, tres palos se hubiera ido.
7: Pero... No, y en rugby es ensayo. Sí. Pero, que vale...

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Fotre fora.
3: Sí.
2: Escolta, va, per cert, ja tenim amb qui jugarà Espanya als vuitens.
3: Sí, jugarà davant de Portugal.
4: Ah, sí. Home!
5: El bicho!
6: Ai.
3: Ja ha guanyat aquesta matinada Croàcia 2-1, després d'anar perdent, anava perdent Portugal 1-0, i li han anul·lat un gol molt polèmic a Croàcia al minut com 14 o 15 del temps afegit.
7: Sí, seguro.
3: Sí, flipa. Com heu de flipar, sobretot amb la narració que ha fet Edu Aguirre del Chiringuito, del gol de l'empat del seu amic i estimadíssim Cristiano Ronaldo.
8: Penalti! Penalti a favor de Portugal. Va Cristiano. Pues va Cristiano, celebran los portugueses que están en las gradas de Toronto. Lo tiene. Se prepara Cristiano. Portugal ahora mismo estaría eliminada del Mundial. Pero Cristiano está para poner el empate. Pero Cristiano está. Respira el portugués. Respira el mejor jugador de la historia.
2: Va.
8: Cristiano. Viene el árbitro. Viene Cristiano. Vamos Cristiano. Vamos Cristiano. ¡No!
2: Bueno.
7: ¡Hala!
3: De penal, eh?
8: ¡Gol! ¡De Cristiano!
2: ¡De mi amigo! Però és maco, de mi socio!
9: Jo, si l'Helena, que és la meva nòvia, fes coses increïbles, la celebraria. Pues està bé que aquest tio celebri lo del Cristiano.
7: Tranquilo, Edu, vale? Un poquito calma, vale?
2: De penal, eh? De penal.
3: I era un empat.
2: Sí, és increïble.
7: Basta.
2: Sí. Doncs això serà el dia 6 de juliol.
3: Dilluns.
2: Tindrem una Espanya-Portugal.
7: A quina hora ho sabràs?
3: A les 9 del vespre.
7: Oh!
10: Bueno, sí. Miraré.
7: Bé. Bueno.
2: Vinga, acabem parlant, sí, del Tour de França.
3: Doncs sí, perquè ells va presentar Le Grand Depart del Tour de França amb l'actuació dels Doctor Prats.
2: Sí, senyor.
3: Sí, que van actuar en directe.
11: Per recórrer carreteres
2: infinites.
11: Per seguir
3: I he anat buscant un tallet de ciclisme, perquè encara no ha començat el Tour. Van fer la presentació.
2: Tu, 50.000 persones, hi havia la presentació del Tour.
3: Molta gent, ciclisme.
9: Qui ho ha comptat, això, la Guàrdia Urbana?
2: No, es veu que...
3: Collboni.
9: Ja sabem com compta la Guàrdia Urbana.
2: És la dada oficial, carim.
9: Segur que eren molts més, vull dir.
2: Aquí diu 50.000 persones i no diu la font.
10: No, és veritat, estava tot tallat. A més, feia una amb el taxi.
7: No, hi havia un tio amb allò que sembla un cronòmetre, no? El clic.
3: El Collboni, estava amb això. Doncs, com és estem en aquests dies del Tour, us porto un tall relacionat no amb ciclisme, sinó amb bicicletes, que han fet coses.
12: Las reacciones del día de hoy, algún problema en carreteras, ¿no? Izaskun Montero.
13: Sí, en la Vizcaya 2405 en Amoroto, colisión entre un turismo y una bicicleta. La bicicleta está grave.
3: No.
13: No, perdón, está herido. No, el ciclista está herido.
10: La bicicleta está grave.
2: No, perdona, está herida.
7: Claro.
2: Ay, pobre. Bueno, el ciclista, no.
9: Fractura de timbre.
2: No, jo que he sigut, ja sé que tinc un passat ciclista, això ja ho sabeu, que em vaig comprar una bicicleta de carretera i després me la vaig vendre perquè no la feia. L'objectiu sempre, el millor restaurant de Forquilla per anar a fotre un bon tec
7: a Botifarrada.
2: No, quan la bicicleta està herida és una putada, perquè costa molt arreglar la bicicleta.
3: Sí, ja.
2: No, inflau la roda, que ho fas amb aquella, aquella bomboneta petita de gas.
3: Que hi ha gent que punxa i segueixen, canvia la roda i segueixen.
2: Sí, sí.
3: Vés-te'n a casa si has punxat, home.
2: Sí, home, sí.
10: Però dona un gust.
2: Una vegada vaig haver de trucar a un col·lega que vingués amb la furgoneta a buscar-me perquè no sabia arreglar la bici, digues.
10: A mi em dona molt de gust quan la roda està ben inflada, perquè jo he d'anar amb bici. Que rico. Jo vaig amb bici a l'estartit. I quan està dura...
9: Sí, senyora.
10: No.
9: Sí, quin gust que dona.
10: Molt tocar la roda.
3: Rico.
10: I allò, saps? I llavors la bici ja va molt ràpida. I és com...
9: És que quan està inflada i dura, va, sí. I pots anar ràpid...
10: No.
3: Mar s'excita amb una bicicleta.
10: És que m'ho traieu tot de context. Jo estava pensant en la meva bici, que a més és blanca i blava, és boníssima.
2: Blanca i blava.
10: Ja sé, perquè sóc periquita, ja ho sabeu.
3: Pues clar, que sí que passa. Què passa?
2: Prou. Deixem aquí.
9: La xorra de l'Espanyol.
10: Adéu.
2: És tardíssim. Gràcies, Cazorra. Ets un màquina.
10: Calleu.
14: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.

0: però ens encanta que ho facis.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
8: Ja és aquí l'estiu i Forus celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Bon dia, Ernest i companyia. Només dius que sou la millor ràdio Catalunya. RAC 105, el temple. I allò que diuen, al mal temps, Matina Cotina.
12: El programa matinal que vols escoltar mentre surts del llit.

0: maratonins. Perdona, al revés, els mataronins.
1: Punta, Xavi.
0: Sí, home, sí. Xavier Coca i Oriol de Ramon, amb la seva cançó de l'estiu, que és això, era això, era això. Què volia dir? Aquesta cançó que diu coses molt certes, com que, hòstia, sempre volem massa i necessitem menys, no?, per viure. O sigui, és que l'ambició l'hem de regular. Hem d'anar a mínims, a vegades, perquè, si no, llavors patim estrès.
2: Sí, Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: És que veus nerviós perquè ve una trucada plena de sucre i de romanticisme.
1: Ai, m'encanta.
0: El motiu és que s'estimen, eh? Hola, ets la Sílvia?
3: Sí.
0: Mira, jo em presento, em dic Ernest Codina, sóc el que més matina de Catalunya, des de RAC 105, Matina Codina, no sé si ens coneixes.
3: Hola, Ernest, i tant, clar que sí.
0: Però en persona no ens coneixem, eh? O sí?
3: No, en persona no he tingut la sort.
0: No, jo tampoc, però no seré jo qui trenqui aquesta relació amb l'Àlex que fa tants anys que regueu, no?
3: Sí.
1: Se li ha secat la boca, eh?
0: Quan fa que estàs amb l'Àlex?
3: Quan fa? Sí. Un temps.
0: Molt bé, compartiu llar? O és només una relació incipient que encara es produeix en els carrers, a les places?
1: Estàs a la fetxa, Bandarra?
3: Sí, encara no compartim llar, encara no.
0: Podríem dir que estàs bé amb l'Àlex o no?
3: Molt.
0: Molt. Ell sembla que està fins i tot millor. Jo l'altre dia em van donar l'analítica de sang i em va sortir que tinc una mica de sucre.
4: Ai, perquè és molt dolç.
0: Després d'aquesta trucada potser m'heu de recollir, companys.
1: Estarem atents.
0: Us ho dic ara. L'Àlex m'ha demanat que posi aquesta cançó per llegir-te unes paraules. Un romàntic, l'Àlex, Hòstia, tu. Va, diu, carinyo, des del primer dia... Sergi Ferrer m'ha demanat que baixi el to.
4: Baixar el to de veu o què?
0: Calla, Josep, un moment, sisplau. Carinyo, des del primer dia m'has tingut completament enamorat. Cada dia que passa, des que ens vam conèixer, estic més enamorat de tu. Oh. Estar al teu costat em fa sentir immensament feliç. Oh. És la mateixa sensació que tenim quan ens mirem i se'ns escapa aquell somriure tan màgic que hem creat entre tots dos. Oh. Era un somriure que abans no existia, no? I que ara està ple de complicitat. Diu, ja t'has adonat que una de les coses que més m'agrada de tu és el teu somriure quan ens estem mirant. És tan brillant i tan pur que m'il·lumina el camí d'aquesta vida. Tu ets com una llanterna, tu. Diu, i a més, d'aquesta vida que compartim junts, et buscaré en totes les vides que puguem arribar a tenir.
1: Oh!
0: Hòstia, tu! Però què li dones amb aquest xato?
3: Bueno,
0: el
3: mateix que em donaria a mi.
4: Ai, que maco! És molt bona resposta.
1: Sí. Ja sé per on va.
0: Sents butterflies? Sents papallones? Sí, no?
3: Moltes.
0: Molt bé. I quins plans teniu per aquest cap de setmana?
3: Doncs mira, aquesta setmana justament no
4: els
3: podrem passar junts.
4: Oh! Ai,
0: llàstima! I la pregunta és, la trucada avui per alguna raó especial és un aniversari de parella o senzillament és perquè li ha sortit
3: això? És que em vau trucar fa un parell de setmanes i no vaig poder contestar, estava dormint.
0: Vale.
3: I vaig dir que si es veu que tornés a trucar...
0: Molt bé. Doncs aquí t'hem trucat. No et despertis mai d'aquest somni que és l'amor. Un petonet, Sílvia.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Per cert, 50 euros, 50 euros que t'acabes d'endur. Sí, de Montse Interior.
1: Ah! Més que el que t'ha llegit l'Ernest.
0: 27 botigues i una web, montseinteriors.com.
2: A Montse Interiors pots comprar aquí o aquí. Montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
5: Interiors. Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: Alexandra està en aquest any, ha fet 15 anys d'aquest número 1 amb un saxo de protagonista. Un minut i dos quarts de vuit, divendres 3 de juliol.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: En què tenim preavís per una nova onada de calor. Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia, sí.
0: Té calor, té calor. Vinga, una combieta. Home, per fer el temps. Maracas, el temps. Aquest any, Abel, patirem.
2: Sí, perquè tot just acaba de començar l'estiu, vull dir, estem a 3 de juliol. Segona onada de calor que sembla que arribarà diumenge i s'allargarà com a mínim fins dimecres.
0: Mola meva.
2: Temperatures que recuperaran, vaja, els valors a 40 graus a l'interior del país, sobretot a partir de dilluns, dimarts.
3: Dimecres.
2: A la costa no pujaran tant.
3: Dimecres.
2: Però les nits seran de més mal dormir. I què més? I avui ja han tingut mínimes de 26-27 graus a l'Empordà. Francesc, amb aquesta tramuntana rescalfada, eh?
3: Correcte.
2: A l'Empordà, que s'ha de mantenir, no?, tot el dia, la tramuntana.
3: I tant, sensació de xafogó, hidrateu-vos, compte, merda.
2: I de 32 a 35, 36, fàcilment a l'interior del país. El fuig una mica la calor al litoral sud, on aquests últims dies s'han disparat bastant les temperatures, a causa d'un vent de mestral que avui encara bufa al matí residual i anirà desapareixent, i pluja no se n'espera, i la tramuntana que demà anirà perdent ja pistonada, que portem uns quants dies en tramuntana i mar bastant alterada al nord de la Costa Brava. Compta avui de nou del Cap de Begur cap al nord onades de metre i mig a 2 metres a la zona del Cap de Creus, fins i tot més, per tant precaució. I el que deia Francesc, beure aigua, hidratar-se,
3: sí,
2: i protecció solar, que el sol encara va molt alt aquesta època l'any.
0: Cap de setmana de piscina, de platja, sí, de crema, sobretot
2: de crema solar,
0: i de geladet,
3: gaspatxo, tot el té poda,
0: sí, no diré mal.
3: Amanida fresca, tomata,
2: etcètera. I sense pluja.
0: Oh. Adéu, gràcies.
2: Vinga, fins ara.
1: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Passa un minutet de dos quarts de vuit del matí. Bon dia, Xavi Pardo.
4: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Comencem amb un nou tiroteig, eh?
4: Sí. Hola.
0: En aquest cas, un tiroteig que ha provocat que un nen de 15 anys morís aquesta matinada. On ha passat això?
4: Doncs això ha passat al barri de la Sagrera de Barcelona. Els Mossos busquen l'assassí, que segons la Vanguardia forma part d'una banda llatina. De fet, doncs, el motiu d'aquesta baralla que ha acabat a trets i amb un adolescent mort és una baralla entre bandes llatines, en fi, que pel control del territori, també. Veurem si al llarg del matí doncs anem sabent més dades d'aquest tiroteig mortal al barri de la Sagrera de Barcelona aquesta nit. Més coses. Vito Quiles diu que l'Argentina, Javier Milei, li ha ofert asil polític. Que ja se n'hi pot anar. Ja se n'hi pot anar.
5: Sí,
4: la justícia
5: no
4: el busca per difondre un... Ara ja sabem el motiu que dèiem ahir. No sé, el busquen per detenir-lo, però no sabem per quina de les causes que té obertes, si és una de la Begoña. No, és per una causa bastant menor. El busquen per difondre un rumor fals, evidentment, d'un funcionari d'Hisenda. Ell va dir que era mà dreta de la Montero...
6: Eso no es mi chiqui.
4: Ara Javier Milei, segons diu ell mateix, doncs, li recomana que es refugi a l'ambaixada argentina abans no el detinguin.
0: A més, el tio va provocant, va fer un vídeo dient que el trobin, que el busquin.
5: A la piscina,
0: busquin,
5: no? El tio a la piscina, sí. Sí,
4: és lamentable.
5: L'envien a Buenos Aires. Sí.
4: Mentrestant, aquesta matinada també Delcy Rodríguez ha fet la seva primera roda de premsa des que és presidenta de Venezuela i l'ha dedicat a esbroncar els periodistes que qüestionen la gestió del seu govern. Zero autocrítica sobre la gestió dels terratrèmols de Venezuela. Ben al contrari, ha estat doncs això, molt dura, molt contundent contra els periodistes que li preguntaven si potser les coses no s'han fet bé i li preguntaven per les queixes dels veneçolans. També ha explicat que la xifra de morts ja s'enfila fins les 2.600. I finalment, la víctima de la violació d'Igualada de la Castanyada del 2021, una violació brutal, segur que la recordeu,
0: sí,
4: denuncia que només ha rebut, a dia d'avui, 80 euros d'indemnització dels 300.000 que li pertoquen. Això és perquè el violador s'ha declarat insolvent,
0: sí, clar.
4: I això ho explica ella mateixa, la víctima mateixa, al periòdico, i diu que sense aquests diners no es pot ni tan sols pagar la teràpia.
0: I no hi ha cap institució, no hi ha previst que hi hagi algun organisme que pugui pagar aquesta quantitat?
4: No, això és el que ella denuncia, que es veu desemparada perquè no, impotent, no hi pot fer res.
0: La societat del benestar. Gràcies, Xavi Pardo.
4: A vosaltres, guapos.
0: Un petonet. És divendres. Avui hi ha un petonet.
7: Fixa't que bé. A RAC 105 i en directe, això és Matina Codina.
8: RAC 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
9: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb ParkClick.
12: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes.
13: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bolo, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
12: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
14: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
15: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
16: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera
17: emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
18: Aquest mes, el Club

0: de vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
1: Aviam aquest botó.
2: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
3: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
4: Ostres, de cop som als 2000.
2: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
4: Això és brutal.
2: Màxima potència.
4: Els 80.
2: I com has dit que es diu aquesta màquina?
4: El ritme de la nit, de RAC 105.
5: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
4: El ritme de la nit.
5: Només a RAC 105.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Vinga, va, seguim aquí.
2: Matina Codina.
1: Moment de saber com se circula per la xarxa viària. Ferran Aràndiga des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres. De moment, sense incidències destacables i també doncs algunes retencions, tot i que en general de poca intensitat. Tenim algunes cues als accessos i voltants de Barcelona, com per exemple el nus de la Trinitat, també les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat tenim ja lentitud cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès, 3 quilòmetres de cues en sentit sud, des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès i també en sentit nord hi ha 1 quilòmetre de cues a Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
5: Perfecte.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: M'agrada molt aquest trio, eh? Búhos, Banda Neon i Mon DJ amb el ventilador, una altra cançó que està a la pole position per esdevenir cançó de l'estiu en el nostre idioma. 7 i 41 minuts, no em revisa el ventilador, perquè d'amor no mor ningú, no. I aquí fa massa calor.
1: Molta. Delícies sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
0: Ràdio Desperta en directe al Matina Codina amb el titular d'Impacte, Sergi Ferrer, de què ens parles avui?
2: Doncs que la Policia Nacional ha desmantellat una finca de Malagón, Ciudad Real, i ha anat trobant coses, no? Perquè, bueno, era un lloc on hi havia delinqüents, i han trobat 1.000 plantes de cannabis,
0: sí.
2: I també han començat a trobar animals, i han dit, a veure, fem inventari, què hi ha? Llavors diu, apunta, hi ha 14 gossos.
3: Sí. Vale.
2: Hi ha 3 vedells.
3: Sí.
2: Hi ha 2 cabirols.
3: Sí.
2: I diu, i allò què és? Que sembla un gat? No, és més gran que un gat. A veure, acosta't-hi. I van anar, i eren 3 cangurs.
4: Oh. Hola! Que monos!
5: M'agraden els peluts saltarins.
0: Això, fet, perdona, Ciudad Real?
2: A Ciudad Real.
0: Cangurs a Ciudad Real, eh?
2: Sí, sí, sí. A veure, per sent tècnics, no són cangurs, són gualabís, que és com un cangur, però petit i boníssim.
5: Fixa't, com
2: jo
5: la cançó de les Spice Girls.
2: Amb un gualabís. Sí.
0: Perdona, estem convençuts i segurs que no era la policia la que s'havia fumat aquí una mica de marihuaneta?
2: A veure, la policia no sabe jo què s'hi utilitzi, però acostumen a trobar 1.000 tones de marihuana i després, ostres, hem trobat 700 tones de marihuana. Allò passa. Vas perdent en el procés.
5: I a les butxaques dels cangurs hi havia material?
2: Hi havia un encenedor, Alan. Ah, l'encenedor i paper de liar han trobat. Doncs res, ara estan mirant a veure què foten amb aquests animals, pobrets, perquè si els deixes a Austràlia no poden viure sols perquè només saben castellà.
0: Gràcies, Sergi Ferrer, 2:03:48. Per cert, ahir el partit d'Espanya-Àustria es va disputar a Los Angeles. I què passa a Los Angeles? Doncs que està, xutes una pedra i et surt un famós.
5: Hi havia
0: molts famosos a la graderia de l'Espanya-Àustria.
4: Ahir vaig arribar a casa tard, com que sabeu, del concert del Dausà, i el meu pare, que encara estava esperant, diu, mare, hi ha un montón de famosos en el partit. Digo, ¿quién? Cuéntame más, que m'interessa el futbol de golpe, ¿no?
0: Us dieu nena, tu i el teu pare?
4: Doncs no, li dic nyeu al meu pare, però un gat. Això un altre dia ho parlem.
6: Dona una abraçada al teu pare.
4: Ah, de part teva, Lluís. Vinga, ahir al partit d'Espanya amb Àustria estava la Rosalía, que és una de les grans protagonistes, que duia com una samarreta retro així de la selecció i una bufanda del cap, que s'ha fet molt viral, aquesta imatge.
0: És que coincideix que la Rosalía està actuant just al costat de l'estadi on es disputava el partit.
4: És que és molt fort, com és la vida, no? També estaven per allà Javier Bardem i Penélope Cruz, que ella també porta una samarreta de la selecció. Van seguir el partit des de la llotja VIP, evidentment, i quan les càmeres els van enfocar, van rebre una gran ovació del públic, tothom com...
5: I per cert, la Rosalía estava amb un noi, quan la van enfocar estava parlant amb el noi, em va semblar que parlava en català,
4: l'haig
5: intentat llegir els llavis, i va acabar amb un que fort. T'ho prometo. Es va tocar el pit,
0: es va parlar català a Los Angeles, ahir.
2: Sí, senyor.
4: Sí. Visca el català.
0: Des de que Pau Gasol Catalunya jugava a los Lakers, que no passava això.
5: Sí, sí, sí.
0: Segur,
4: també s'ha variat Timothée Chalamet, a l'actor. Sí.
6: No el conec.
4: També llegendes de la secció com Carles Puyol, que m'encanta.
0: Estava allà, Carles Puyol.
4: Sí, i el David Villa. Que hi eren tots.
0: El Puyi.
4: No es van voler perdre la classificació. I també acabarem amb la futbolista Alexia Putellas, que també les càmeres van captar la seva presència.
0: Estan tots de vacances, ja, aquesta gent.
4: No, anem a veure Espanya. Vinga, va.
0: Gràcies, Marc Puga. I parlem amb una altra estrella ara, Xavi Cazorla, bon dia.
7: Hola.
0: Quin àudio s'hauria de fer viral avui?
7: Doncs mira, un d'un noi que està enviant una nota de veu de WhatsApp a algú pel carrer i de fons van passant coses. No sabem on viu la persona, però jo crec que podria ser perfectament Barcelona pel seu ambient.
8: Porque prefiero estar sin móvil. Uy, una pela callejera. Me meo.
0: ¿En serio?
8: Y nada, con tiros y todo.
0: ¿Qué rius?
8: Hòstia, de la que me libras,
7: És un dimecres a Barcelona.
2: Però, com se'n gira la tarda,
0: Com li'n dius d'això? Com li'n dius? Pelea callejera. Per mi una pelea callejera és com a molt allò, una estira i arronsa, no?
7: Un insult i un parell de
0: puny, si m'apures.
2: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
0: Molt bé, ho deixem aquí. No, és que he rebut un missatge, perdona.
4: No, permís. No.
2: Deixeu sempre sol.
0: No, és veritat.
2: Serà d'interessa lo que dice.
0: No, mira, precisament un amic nostre, que es diu Joan, que és de la zona de Bescanó, diu, bon dia, Ernest, aquí a la zona de Canet, al costat de Girona, també hi ha una casa que hi ha cangurs. Ah, sí?
7: Mira.
2: Va, digue-li que...
4: Hola, quina monada.
0: Una dada. Una dada que llenço. No cal Australia.
2: Que ens enviï fotos i si veu una casa que hi ha pistoles, també que ens ho digui.
3: Sí. Tenen uns bracets, els cangurs. Sembla un tiranosaure rex.
1: Hi ha persones que no busquen només pa. Busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas... Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
0: Espero que hagueu escalfat aquest matí, perquè ara toca ballar amb la cançó Boomer.
6: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
9: Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alelio.
0: Estic pensant que ja que et patrocina Marineland, sí, podries anar a fer una sessió Remember allà al Marineland.
5: Ja, doncs, escolta, quan vulguin, allà estaré amb el meu Acoustic Control, que sí, són tocadiscos.
0: Amb la teva minicadena, no?
5: Exacte. Sí, senyor. La d'avui és molt fàcil, nois? La d'avui és intuïtiva
10: i
5: molt adequada. Per què? Perquè què volem a la cançó Boomer els divendres?
4: Doncs
5: pues una cançó de festa, no?
0: Sí. Ah.
5: I què volem aquests dies de calor? Aqua.
4: Oh!
5: Doncs aquest grup reunia les dues coses amb això. My, oh, my!

0: M'agrada molt com combinen les dues veus dels integrants d'Aqua, la femenina i la masculina, i aquest so dents dels 90 que és meravellós i que ens posa la pell de gallina, perquè la nostàlgia és gran, és gran. Aquesta nit, per cert, teniu Ritme de la Nit amb l'Hector Huguet a partir de les 9 i fins a les 12, amb tota la música Dance Remember, i també demà, doble dosi, a partir de les 9, amb una sessió que és completament diferent de la d'avui. 9 minuts i les 8 del matí.
1: Estrena el juliol a Marineland, Catalunya. Només aquest dissabte 4 i diumenge 5 de juliol gaudeix d'un 30% de descompte en la teva entrada.
2: I viu un dia complet amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Magic Boat Show. Compra ara la teva entrada per al dia que tris a marineland.es.
1: Aquest cap de setmana, Marineland amb un 30% de descompte.
0: Segueixes escoltant el Matina Codina.
3: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: I ja sabeu que s'acosten als vuitens de final del Mundial de Futbol. Sergi Ferrer, bona.
4: I jo sóc conscient que molta gent no els està veient, no per manca d'interès, sinó perquè juguen a les 4 del matí, sí. I jo ho sento molt, però tinc coses a fer. Llavors, clar. Jo, generosament, altruistament, el que estic fent és mirar els partits per resumir-vos-els i que podeu tenir tema de conversa sense haver-los vist. Per tant, una nova edició del Mundialfòbia.
5: Oh!
4: Ho faré cridant com els periodistes esportius.
5: Oh!
0: Comencem repassant l'Estats Units, Bòsnia i Hercegovina.
4: Que algú, sisplau, li expliqui a Donald Trump que no van jugar contra dos equips alhora.
3: Oh, yes.
4: Bòsnia i Hercegovina, el gatigós dels Balcans. M'encanten les nacions compostes. Bòsnia i Hercegovina, Trinidad i Tobago, o com la meva tieta, Antigua i Barbuda. Em fa molta gràcia.
6: Madre.
4: Els Estats Units arrasant Bòsnia és una cosa que pensàvem que no tornaríem a veure des dels 90, però el Futbol Club Colesterol es va treure de sobre 11 tios amb el cognom acabat en Itch, amb la mirada tots d'haver matat una persona a un ascensor feia una setmana.
3: Oh.
4: Dues nacions que quan els parles de pau i de baixar les armes, el que ells escolten és toco, toco, to, toco, toco, to, toco, toco, to, que descansin en pau.
0: Seguim amb el Suïssa-Algèria.
4: Si li preguntes al ChatGPT que et digui 5 coses que tenen en comú Suïssa i Algèria, consumirà 20 litres d'aigua per dir-te que ja va sent hora que busquis una feina, mort de gana. Deixa el ChatGPT ja. La Heidi, el seu avi i el gos aquell de merda mal dibuixat han buscat la porteria dels algerians sabent que la victòria és guanyar en un mes el que tota la població rival en 10 anys. Així és la geopolítica, nois. Una nació que té el rècord d'odiar els francesos més que jo, Algèria, encara que sembli impossible. Algèria, que capital Alger, un exercici de mandra només equivalent a Brasília, capital Brasil, o Gironès, capital Girona. Sabeu qui va guanyar al final?
0: No.
4: A ningú li importa, Ernest.
0: Vinga, aquest partit acaba de succeir. Espanya-Àustria.
4: Ahir va jugar la nostra selecció, la bona, la de tots, Marc, la que ens representa.
6: Ara.
4: Avui he jugat qualsevol selecció que juga contra Espanya.
6: Ara.
4: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de seva. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
7: És veritat.
4: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té. Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El president Laporte inauguró l'estadio. Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
6: Oh,
0: el Mundial és un acudit tal com heu pogut comprovar amb la Mundial. Fòbia del Sergi Ferrer. Moltes gràcies.
6: Bravo.
8: Gràcies. No ha rimat nada hoy. No hace gracia si no rima.
4: Que no havia que rimar nada hoy.
8: No entiendes.
9: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
11: Sona bé.
10: 4,3 litres de consum al 100.
11: Sona Qashqai e-Power.
10: I el 0% TAE.
11: Sona que estreno un Nissan.
10: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Line
5: vents, tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
12: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana, la síndria negra, 0,89 al quilo.
13: I el plàtan de Canàries, 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
12: Sona bé.
14: 4,3 litres de consum al 100.
12: Sona Qashqai e-Power.
14: I el 0% TAE.
12: Sona que estreno un Nissan.
10: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
17: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
16: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
17: Long Life the Queen.
16: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
18: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
19: Verisure.
20: A RAC 105, Matina Codina. Presenta el senglar d'Osona, Ernest Codina.

0: Vinga, una cançó per fer una mica de dansa tàntrica per celebrar com si estiguéssim a un club eivissenc i amb l'Alan Lillo ens hem muntat una festeta aquí en aquest cantó de l'estudi, eh?
1: És boníssima, m'encanta.
0: Sí. Uau, serà un dels hits de l'estiu de l'escena electrònica. La firma un francès que es diu Hugel Jamaican Bam Bam. Doncs vinga, disparats cap a les 8. Som-hi, Catalunya, peu a terra. Bon divendres, 3 de juliol.
2: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Que bé que es posa el divendres sempre, eh, tu?
3: Home, que l'aprenguin.
0: Una abraçada a tots els matineros, milers de persones que en aquests moments sintonitzen RAC 105, camí de l'escorxador, o en el millor dels casos, de vacances, ja. Nosaltres encara ens queden uns quants programes, 3 setmanes concretament, per aquí al peu del canó, i sempre fa il·lusió, no? Fer ràdio d'entreteniment, fer ràdio en directe, bona música. Tenim les piles carregades, Basté.
4: Mirà, avui és divendres, ole, per fi, al cap de setmana.
5: Sí,
0: per cert, pel que fa al temps, preavís ja d'una nova onada de calor que comença aquest diumenge i s'allargarà com a mínim fins dimecres.
6: Que passats,
0: Res de pluja i molta, molta, molta calor. Xavi Cazorra, bon dia.
7: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les teves últimes hores?
6: Que per sort no estem fent la col·lecció de cromos del Mundial perquè em podria haver costat un disgust. Sort!
8: Amb el Dai-Dai.
9: Ai, gràcies.
6: I és que l'Agència Tributària ha explicat que els guanys o pèrdues patrimonials derivats de transmissions es calculen amb caràcter general per la diferència entre el valor de transmissió i el d'adquisició. I què vol dir això?
9: Què?
6: No en tinc ni idea!
9: Ostres!
6: Però us ho tradueixo, que si una persona ven cromos del Mundial per més del que li van costar, aquesta diferència ha d'anar a la declaració de la renta perquè genera una ganància patrimonial.
0: Ah, clar. Perquè és un mercat especulatiu el dels cromos de Panini.
8: Perquè te'l fiquen pel cul.
0: Què dius?
8: És especulatiu.
0: Ah, clar.
8: Volia parlar Gonzalo i ja caieu.
4: No, és que m'he quedat de pedra. Amb l'Agència Tributària topat una altra vegada.
0: Però és molt bona notícia que la gent estigui tan aficionada als cromos, no? En l'època aquesta del ChatGPT,
6: dels pares, dels nanos.
8: De pantalles.
10: Però està molt bé, exacte, perquè fugeixes, no sé com es diu, és igual.
6: Fuges.
10: De les pantalles.
8: Truges.
10: Truges de les pantalles.
5: Te pires.
0: Vinga, molt bé, va, seguim. Sergi Ferrer, a qui dediques el programa avui?
8: Els alemanys.
0: Molt bé.
8: Diràs per què?
0: Per què?
8: Perquè, bueno, que una mandra us fa de sobte, no? Perquè Alemanya endureix els criteris per agafar la baixa laboral. Us ho tradueixo, que jo sí que m'he informat, no com el Xavi. A partir de l'1 de gener de l'any que ve, caldrà presentar un justificant des del primer dia que faltis a la feina. És a dir, si un dia et lleves a 40 de febre, hauràs d'anar al metge a 40 de febre perquè et donin un paper que posi que estàs a 40 de febre.
0: No, sobretot perquè et diguin què tens.
8: Però ja, però tu a 40 de febre a priori no hauries de sortir de casa. Llavors l'hauràs de dur a la feina a 40 de febre perquè algú de Recursos Humans digui confirmo que tens febre. I així serà el sistema a partir d'Alemanya.
0: Uala!
8: I a mi fa molta por que arribi a Catalunya, Ernest, perquè jo tenia pensat posar-me malalt les dues últimes setmanes de temporada.
0: Quan us he demanat jo un justificant mèdic?
8: És veritat, això ho tens
0: que,
8: molt.
0: És que jo confio en vosaltres.
8: Sí.
0: Jo no crec que em prengueu el pèl, entre altres coses, perquè sé que sou feliços fent el matinal.
8: Exacte.
0: Sí, senyor.
8: És veritat,
5: Home, sí, preferim estar aquí que al metge.
8: Sí.
5: Realment.
8: I nosaltres faltem poc, realment. Tenim aquest compromís por i para. I ja està, i deixem de llapar-nos els saps
0: ja
8: i
0: prou,
8: passem a canvi
0: prou,
8: de temps.
0: És bona. Escolta, Marpuga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
5: Uau, estic molt contenta ahir vaig anar al festi, llavors ja estic en mood festis d'estiu, saps?
0: Punyatera.
5: I festi. Un dels que més em mola és el Costa Bravero Cap Roig. Que comença avui amb Bryan Adams.
0: Sí.
5: Avui.
0: Bueno, que tenim la Mònica Usart a primera fila, ens va dir,
4: I tant.
0: Per això avui no està aquí, perquè ahir va recollir un premi. No, abans d'ahir va recollir un premi.
5: Sí.
0: Ja s'ha agafat festa ahir i avui. I potser la podríem trucar per molestar-la més tard. A veure com va anar.
5: I això només és el principi, perquè té un cartell aquest any Cap Roig.
0: A veure, va.
5: Actua mica. No, la Maya.
8: Epa!
5: al Pablo López.
3: Yo le llamaba Che Pablo en nombre de
5: Cintiú. L'Antonio Orozco. El
0: amor es así. Jo aquí em podria confondre, eh? Aquí podria anar al concert de Pablo López pensant que estic veient Antonio Orozco, perquè em semblen la mateixa persona.
8: Sempre tristos.
5: I ara venen... I ara tres dones molt fortes, eh? Rosario Flores. Oi, oi, oi, oi.
0: Mamaca. I a quants concerts vas d'aquests, tu, Barbo, que cabro?
5: Espera, ara ja t'ho diré. Malú, Malú
8: home,
5: també actua.
8: Home, macho.
5: I ara vull posar, per treure-us un somriure...
7: Són tots espanyols.
5: Ana Torroja.
11: Esa para regalarte en crónicas de amor.
0: Estem segurs que aquest festival es fa a Catalunya i no es fa...
5: Sí, hi ha més artistes,
0: a Jerez,
5: eh?
0: Jerez de la Frontera.
5: No, hi ha més artistes internacionals.
10: Ja estàs segura que estem al 2025.
5: Miqui Núñez, hi ha més artistes, però jo he dit, diguéssim, els que a mi m'agraden.
0: Doncs diguem-ne algun que ens toqui més de prop.
5: Miqui Núñez, Lex Ambusto, Víctor Manuel,
0: d'aquests creus que no cal posar música d'aquests.
10: Café Quijano.
5: M'encanta que...
8: Entre Miqui Núñez, Lex Ambusto i Ana Torroja tinc claríssim el que he de posar a RAC 105.
10: Hòstia, tia.
0: Amb aquest cartell, més que Café Quijano, podrien portar Café Gitano, també.
5: Però m'encanta.
8: Sí, senyor.
5: Aniré molt.
0: Venga.
8: Sí, senyor.
0: Ai, Marpua, com t'estimem, eh?
5: Vinga,
0: al final... I no sé si ha passat alguna cosa més que haguem de comentar, companys.
12: Però com que si ha passat alguna cosa més, Ernest?
0: Oh,
12: Ernest!
0: A mi no em cridis.
12: Ernest!
0: A mi no em cridis.
12: Ernest!
0: Què?
12: Que Espanya passava octavos del Mundial. Carreño, dale!
13: Qué maravilla, Manolo. Espanya arrasó ayer a Austria. Qué golazos, qué garra, qué furia española.
12: Madre, ¿qué me dices de Cucurella?
13: Bueno.
12: Qué pedazo de futbolista. A la madre, cojones.
8: ¿Qué dios?
13: 3-0 con goles de Oyarzabal y Pedro Porro. Seguimos grandes, seguimos fuertes, todos con la roja.
12: Es que, macho, te voy a decir una cosa.
13: Dime.
12: Con estos tíos no te puedes ni relajar. Un centrito por aquí, un remate por allá. Son dos los fenómenos, Carreño.
13: Ahora España tendrá que jugar los octavos contra Portugal de Cristiano Ronaldo.
12: ¿Qué España?
13: Tranquilo, Manolo.
12: Se va a tener que ver España. ¡Con el bicho!
13: Sí, tranquilo, Manolo. No,
12: ¡ay, mi madre!
0: ¿Amb quién irás, Lama, tú?
13: Pero es un dilema, es un dilema para ti, Manolo.
12: ¡Ay, mi madre, la patata!
8: ¿Ara qué, listillo?
12: ¡Ay, mi madre, mi salud!
8: ¿Ara qué?
12: ¡La meva salud! ¡Ay, mi madre, el marcapasos!
13: El marcapasos, Manolo.
12: España y el bicho. Eso es como decir entre mamá o una cerveza.
13: Qué buena trompetilla tenías ahí, Manolo.
12: ¡Ay, mi madre!
8: La tenía en el bolsillo.
12: ¿Cómo es esto, señor? ¡Qué dolor! O una cerveza.
13: Qué buena trompetilla tenías ahí, Manolo.
12: ¡Ay, mi madre!
8: La tenía en el bolsillo.
12: ¿Cómo es esto, señor? ¡Qué dolor de mi vida y mi corazón!
13: Tranquilo, Manolo, tranquilo.
12: ¡Ay, el bicho!
0: Escolta'm...
12: ¿Cucurella o el bicho?
0: Així està una mica Espanya.
12: Joder!
0: Sense veu, sense veu.
12: Sí. Que pelota.
0: Sense veu.
12: Que pelota.
0: Què? Gràcies, Manolos. Adéu, Manolos.

0: aquesta nova tendència, aquesta moda de recuperar coses de fa uns quants anys enrere, s'ha tornat a revitalitzar i reviralitzar aquesta cançó de la sueca Sara Larsson, Lush Life. A més, sona supermoderna i no ha envellit gens malament, eh? 3 de juliol, atenció, clapers, perquè ara el Xavi Cazorla vol recuperar un tall teu aquí al Matina Codina.
1: No sí, del versió RAC1 d'ahir, en què van entrevistar la presentadora de La Sexta, Mamen Mendizábal. No és un nom molt comú, val? Però jo tampoc m'esperava que et pogués portar tants problemes,
2: no,
1: Toni.
2: És que costa una miqueta de dir el nom juntament amb el cognom.
1: Aquí està el tema, que Mamen Mendizábal, aquí et vas encallar molt fort.
0: Saludem a la directora i presentadora Manen... Manen Mendizábal.
3: Mamen!
0: Manen...
3: Manen!
0: És que m'ho han escrit malament.
3: M'ho han escrit?
0: Sí, ho he dit bé, no?
3: No!
0: Manen! Manen!
3: Manen! No, que em dius malament!
0: Manen Mendizábal. Però si és que és...
3: Mamen!
0: Manen Mendizábal. Però és que ho ajunto amb la M següent. Manen Mendizábal.
3: Montserrat.
0: Ho deixarem amb Manen i ja està.
4: Manen Mendizábal, buenas tardes.
0: Ara sí.
3: Bona tarda.
0: I, bueno, ara ja no m'atreveixo a dir...
5: Lleó.
0: No, el nom.
4: Mamen.
0: No.
3: Mamen.
0: Manen.
3: Jo no! No!
0: Mamen.
1: Bravo.
6: Ostres.
7: Que en mi entorno cercano utilizan el apellido. Yeah. Mendy es mi nombre.
0: Bueno, però ara m'ho he marcat Manen.
7: Joder.
0: No, Toni, no.
2: Bueno, escolta, les estrelles de ràdio també tenim dret a equivocar-nos.
0: És una mica de dislèxia, no?
2: No, bueno, ja està. Ara ja...
0: O assimilació, no?, de les paraules, de les lletres. És un nom complicat. A mi em costa molt dir José Luis Rodríguez Zapatero.
1: José Luis. Però jo, José Luis.
0: Que sapigueu que l'estic practicant a casa, aquest nom.
4: El Toni també.
0: M'heu d'imaginar cuinar, fent una truita, que ja és molt important.

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Tí a RAC 105.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
5: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
6: I els frescos d'Aldi!
5: Al!
6: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
7: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: Sí.
9: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Vocacion. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
13: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
14: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Depart 2026.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
17: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
16: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Com els del matí, que ha fet ràdio en directe, desperta vitalista, amb grans artistes com la Olivia Rodrigo, que és una autèntica referent del moviment pop internacional i també un ídol de molts teenagers que esteu escoltant el programa. Això es diu Drop Dead, avançament del seu nou treball. Estic fent temps perquè el Xavi Pardo no és a l'estudi.
1: O sigui, serà avisat, a mi em consta que és conscient de la situació, però no sé amb quina pressa està acudint a l'estudi.
2: Perdona, això és que em pixa i rellisca. O sigui, estem fent ràdio en directe. Ha de venir a més el tio, que teòricament és més seriós i professional, que és el que fa l'informatiu, i no hi és.
1: Però mira, no, mira, mare, explica-ho.
0: Què està passant?
3: No, li he dit, Pardo! I m'ha dit, sí, un moment.
0: Un moment,
2: no, un moment, estem fent ràdio, xato. Vull dir, escolta'm, el cas de córrer ets tu.
0: Si això passés al teu... Si això passés al teu programa, quines serien les conseqüències?
2: Està fora.
1: Ja el tenim aquí.
0: A més, hi ha una cosa que em molesta molt, que és que entra caminant.
3: Pardo, està molest.
0: És a dir, Pardo, si arribes tard a les notícies, com a mínim arriba corrent.
4: No, aviam... Parlem d'arribar tard. Podem establir un horari en aquest programa?
0: És molt complicat.
4: Perquè, clar, això de que cada dia sigui una hora diferent despista molt.
2: Està dient que la culpa és teva.
4: Sí, no, que un dia és de 2:15, l'altre dia és 1:15... Bueno, no. Doncs, clar, llavors no saps mai...
0: Establirem una hora d'arribada de cara a la temporada que ve si és que vols continuar el matina corint.
4: Amb un petit augment de sou, si pot ser, però...
1: De quin sou?
0: Mira, fem una cosa, te'l doblo. Te'l doblo. Oh,
4: tant per tant me'l pots triplicar.
0: Vinga, si ho vas. No ve d'aquí.
1: Que fàcil que és en aquesta empresa, eh?
0: La casa és gran, hòstia, la casa és gran. Bé, passant 5 minuts d'un quart de 9 del matí.
5: Les notícies per Xavi Pardo.
0: A veure, va, posem-nos seriosos, que l'actualitat és greu. Un noi de 15 anys ja mort aquesta matinada en un tiroteig a Barcelona.
4: Sí, això ha passat al barri de la Sagrera. L'assassí ha fugit i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Segons la Vanguardia, hauria estat un enfrontament entre bandes llatines. El Cesc Giró, el redactor d'aquesta casa, viu al costat, per tant, ha pogut presenciar-ho, va baixar allà, va poder parlar amb els testimonis que havien estat allà, i ell va poder parlar amb la persona, que un dels veïns de la zona, que quan va veure que hi havia aquest tiroteig, va baixar i va socórrer la víctima abans que arribessin els Mossos i les ambulàncies. Va explicar-li, doncs, això, que havia vist el que havia passat, va baixar, va agafar la víctima, va intentar taponar-li la ferida perquè no perdés massa sang.
0: Carai,
4: i que llavors ja van arribar tots els serveis d'emergències.
0: Que compromès, però... Cesc Giró, un aplaudiment per aquest professional.
4: Que podria haver seguit
0: el sofà de casa seva rascant-se l'entrecuix i va baixar...
4: No, va estar al peu de la notícia, sí. Va anar a recollir els testimonis, a veure què passava, es va estar informant, i per tant... Molt bona feina, el Cesc Giró.
0: Va, més coses, perquè hi ha noves imputacions pel cas Leire Diez.
4: Sí, es van merdant en aquest cas, que va assetjant el PSOE. L'Audiència Nacional ara ha imputat, poca broma, la directora general de la Guàrdia Civil. I també la seva mà dreta. Són Mercedes González i el director adjunt de l'Institut Armat, el que s'anomena el DAO. Els acusa de participar en la trama que presumptament protegia el PSOE d'investigacions judicials que els podien perjudicar, buscant draps bruts de fiscals, jutges, etc. Ara tots dos estan citats el 16 de juliol.
6: Y a todo esto, Perro Sánchez no sabe nada de nada, me imagino, ¿no? Se pronuncia.
4: No sé, veurem què diu la justícia de tot això, no? De moment, Pedro Sánchez no està imputat.
0: La qüestió és que Espanya és un país corrupte. Vull dir, és que és increïble veure fins on s'escola, no? La corrupció i les trames, no? Fins a la Direcció General de la Guàrdia Civil.
4: També és curiós veure com a un cantó passen unes coses i a l'altre unes altres. Perquè ahir, mentre sabíem aquestes noves imputacions del cas Leire, també vam saber, doncs, que Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet d'Ayuso, quedava exculpat i alliberat de les investigacions contra ell per haver difós dades d'uns periodistes.
1: Molt bé. M'alegro per ell.
0: Qui estigui,
1: així pot estar amb la seva família.
0: Qui estigui lliure de pecat, que llanci la primera pedra. I ningú va llançar cap pedra.
6: Bueno,
4: se
6: puede lanzar una piedra. Es que, perdona, te voy a decir algo. Y me gustaría decirlo
4: digo.
6: A capela y en tres palabras.
3: A ver.
4: A capela.
3: Qué miedo.
6: Solo queda
1: ¡no!
6: Vox.
0: Sisplau, no. En aquest programa no. Sí, va, sí, a Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha esbroncat els periodistes que qüestionen la gestió del seu govern amb tota la qüestió del terratrèmol.
4: Sí, zero autocrítica pel que fa a la seva gestió. Primera roda de premsa de Delcy Rodríguez des que és presidenta i ha estat incapaç de fer autocrítica, d'assumir els errors en la gestió dels terratrèmols. Ha explicat que hi ha vora 2.600 morts i, de fet, ha reivindicat que s'està fent una gestió gairebé exemplar d'aquesta catàstrofe i això ha esbroncat, com deies, els periodistes que simplement es feien ressò de les crítiques dels veneçolans aquests dies i buscaven la resposta del govern. La resposta ha estat aquesta, una esbroncada.
0: I acabem parlant d'un lladre que l'han enganxat fugint en Uber.
4: Sí, igual no va ser la...
7: Ostres!
8: Hòstia, no tenia amics, no?
4: Igual no és la millor idea. No, el millor pla de fugida, no? Un pla sense fissures. Potser no s'ho va rumiar prou. És un home que va entrar en un banc, això va passar al sud de Londres, va entrar-hi disfressat de guarda de seguretat i es va endur més de 100.000 euros fent creure a tothom que era l'encarregat de traslladar els diners entre sucursals bancàries, sí. És allò que tu et poses una armilla reflectant, saps quan cada any surt també la notícia de dues persones que es van posar una armilla i van entrar gratis al Primavera Sound.
1: Sí, sí, no? Sí.
4: Doncs ell va fer el mateix, però amb un trajo de seguretat i entrant en un banc.
7: Que xulo, no?
4: Doncs aquest pla semblava perfecte fins que va demanar un Uber i va fugir a Ghana durant 4 anys. Ara ha tornat a Anglaterra i l'han pogut...
0: Va conduir amb un Uber.
4: No. Ell va demanar un Uber i...
8: Me l'imagino amb un sac amb el senyal del dòlar, també, saps? Com els lladres dels comptes.
4: L'antipàs, un Uber fins a Ghana li hauria sortit per un ull de la cara.
0: Sí, sí.
4: El que passa és que ha estat fugit a Ghana aquests 4 anys i ara ha tornat a Anglaterra i l'han detingut gràcies al registre del vehicle.
1: Això ja és mala sort.
4: S'ho havien apuntat. Si aquest home torna mai a posar
0: tot
4: a Anglaterra...
0: Ho havies fet tot bé.
1: Menys canviar de cotxe. Ara, és que la gent és tonta.
0: Quina sang freda, tu, robar no? 100.000 pounds, en aquest cas, és igual que sí.
4: Sí, sí.
0: I demanar l'Uber tranquil·lament.
3: Com si res.
0: Estarem trobant aquí al banc, assegut. Escolta, Pardo, ets un grande. No ens fallis mai.
3: No,
0: mai
3: de la vida. Mai.
4: Molt bon cap de setmana.
0: Gràcies.
1: Igualment.
4: Feu-vos-ho molt bé, sigueu feliços.
0: Aquesta és Olivia Dean.

0: Davant l'estrès, l'angoixa i els nervis que provoca el frenetisme de la vida moderna, una mica de pausa amb l'Olivia Dini i el seu show, el pop. La veritat és que m'ha entrat de nassos, tu.
1: Molt bé, aquesta cançó.
0: Sí, amb aquesta olor de cafè que fa l'estudi, això és una meravella, tu. Va, repassem l'agenda infantil del cap de setmana.
2: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination, us ofereix aquesta secció.
0: Amb el Cazorla i les seves filles.
3: El papa és el millor de Matina Codina. I és el millor i també és el més graciós.
4: Sergi, sí. Perdó per haver-te dit tantes coses dolentes.
0: Molt bé.
5: Però és que encara no en tenim prou. Oh.
4: Deixa de vestir-te com un rapero, que ja tens canes, xaval.
0: Em pensava que volien retractar-se, però veig que no, eh? Continuen els atacs, eh?
6: Tenia esperança. I, a més, vaig amb uns pantalons que donen la raó en aquestes nenes.
7: Sí, ja.
0: Bé, ja sabeu que amb la família Cazorla Calero el que fem els divendres és repassar els millors plans per poder fer en família i podeu fer consultes al Xavi.
7: Vinga, tenim el primer missatge, sí. Que diu... Enric Font, moles mogollon.
0: Joder, això és a la tarda, això, eh?
7: El meu berenar preferit són els donetes nevaditos. Oh. Sempre me'ls menjo per berenar juntament amb un cacaulat calent.
0: Molt bé.
7: Em pots posar el Flying Free?
0: Sí, ja té una edat, doncs, no?
6: Què és aquest senyor? Que bé que marida tot, eh? Donetes, cacaulat i Flying Free. Wow. Bones caques, eh?
8: A veure, recomano una activitat. I és que vull proposar-vos un casal d'estiu per aprendre anglès. Val? És molt necessari. Sí. El casal comença la setmana vinent, sí. I dura 24 hores.
9: Oh, yes.
8: Per què tampoc? Doncs perquè s'aprèn només el més bàsic de l'anglès. I què és el més bàsic de l'anglès? Justament el vocabulari que té Leo Messi al teaser de la nova pel·li de Spider-Man.
10: Hey, man!
11: Bad boys?
10: Yeah.
11: Bad boys?
10: Bad boys is at the other thing.
11: Mucho gusto.
8: Que era el de Bad Boys, però bueno, parlo el mateix Bad Boys que Spider-Man.
6: Bon guió, eh?
8: Sí.
7: Vinga, anem amb el segon missatge, que és de la Sandra de Terrassa.
8: Ostres.
7: I diu, hola, Xavi, sóc la Sandra i ahir et vaig veure al concert del Joan Dausà.
8: Mira,
7: t'anava a saludar i demanar-te perdó per tants missatges fora de lloc. Mm. I de sobte et vaig veure amb una noia rossa.
8: Ostres.
7: Amb cara de diva flamenca. És la Mar, no?
8: Claríssim.
7: Sí, sí, sí. Doncs que sàpigues que li vaig tirar l'accent a la beguda, però em va agafar set i me'l vaig veure jo.
6: Molt bé.
7: Em pots portar paper? Gràcies. Mira, el karma.
0: Un missatge nena. Més estrany, no?
7: Sí, sí.
6: Molt a més, si el va enviar, quan l'ha enviat ara? Ara al lavabo, ara, pobre. Ara.
0: Quantes capes.
6: Sí. Bueno, no, quantes igual. Caques.
0: Sí. També, o quantes també. Capes de paper necessites. Sí.
8: En fi, demà dissabte té lloc l'esperadíssim per tota la ciutadania, o com es digui, Grand Depart del Tour de França.
0: Home!
8: Feia anys que la gent del carrer cridava, volem el Tour, volem el Tour. Doncs ara sí, sortirà de Barcelona i ja està. I com sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus i d'aquesta magnitud, hi ha un món paral·lel com és el Village. He dormit molt poc, perdó. I allà al Village, un cop més, s'organitza una activitat infantil per les futures generacions que habitin els Village.
6: Ah, val.
8: Sí. I podien animar, doncs, els ciclistes que ho peten, que si el Pogacar, que si el Vinegar, que si el no sé qui, no conec més. Podem sentir l'ambient que es diu ara mateix en un dels punts del Village del Tour de França a Barcelona.
12: Triana? Piluca? Però com tu por aquí? O sea, hola? Esto es un Village. ¿Y nosotras qué somos? ¿Qué pregunta más profunda? Pues somos... ¿mantenidas? No, amante de los Village y los eventos. Y mantenidas. Y afortunadas, tía. Con todo lo que está pasando en el mundo. ¿Ah, sí? ¿Qué está pasando? Pues no lo sé. ¿Pero te has fijado que siempre pasan cosas? ¡Guau! No lo había pensado. Es verdad. Oye, ¿aquí no hay Moet Chandon y canapés? No sé. Yo esperaba ver a gente de la JET. Y esto está lleno de gente con bracitos fofos, de pobre. Ya, con los brazos y la cara bronceados, pero el cuerpo blanco. O sea, hola, ¿no sabes que existe el UBA? Y estamos en el 2026 y pedalean. Me caigo muerta. ¿Pero para qué se inventó el Porsche Macan? O sea, qué simples. Están de la plebe. Lo de pedalear, fuá, yo un día... ¿Tuve que coger un bici? Ay, tía, lo siento. Gracias, Tari. Pues cogí un bici, pero mi papá envió al chofer y me pedaleó él. Es horroroso. Y después de sentarte en la bici, te duele el culo. Ay, ay, espera que nos firma la tele. Disimula. ¡Vamos, Rafa! Aquí no está Rafa. Es que esto no es tenis. Mi papá me ha dicho que el que lo peta es... Pogacar.
9: Vamos Pogacar.
13: Que ràbia fan.
0: Oh. Els és igual l'esdeveniment. No saben ni on estan, eh? L'important és estar allà, no? L'ambient pijo, el noet, els canapés... Són fantàstiques. L'Abril i l'Adriana, en versió Village, són les nostres preferides.
8: Ai, sí.
0: Cazorla, moltíssimes gràcies.
8: Vinga, adéu, records.
0: 8 i 33 minuts. Records aquí, que sembles el que
7: no
0: dia.
7: Les nenes, no?
8: Sé. No? Lluís, que fas d'una que no parla.
14: És veritat, o sigui, estàs molt sempre en l'11 de l'Esport 3. Com està en Xavi Valls?
8: És que no coincideixo mai amb el Xavi Valls. Jo vaig els divendres amb la Míriam.
14: El Lluís Carrasco també.
8: El Lluís Carrasco, si està moreno, el Lluís Carrasco.
14: Sí,
0: avui vas a l'11.
8: Avui vaig a l'11.
0: A quina hora et podrà veure l'oient del Matina Codina per la tele?
8: Massa tard per lo poc que he dormit. 12 i 20 de la matinada.
13: O sigui, però avui pot ser molt divertit perquè no has dormit gens.
8: I no sé parlar.
13: Avui mirarem. Exacte, no saps parlar. Sí.
14: El Poquí també, per allà, el Poquí.
8: No, el Poquí no va els divendres. Sí, senyor. El Poquí està fent whiskies.
0: Que t'ha dit que no hi va.
14: Sí, senyor.
0: Com li ha de fer una abraçada al Poquí si no hi va?
14: Senyor, escolta, hi ha el... com es diu aquell? El Jordi Ramos, també, que és molt bo.
8: Sí. Jordi Ramos. Però tampoc hi va els divendres.
14: Pots fer-li una abraçada, també.
8: Però si no hi va, com
15: preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
16: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
15: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
17: Ja que has de matinar, fes-ho bé. Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: romanticisme. Ens encanta aquesta cançó del disc Nexo tu cuerpo en braille. Nil Moliner des de Sant Feliu de Llobregat, tot i que ens encanta tant que el poble s'hauria de dir Sant Feliç de Llobregat.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Ja no sé què dir de les cançons.
2: Sant Feliç,
0: heu fixat o no?
3: Sí, és veritat, eh?
0: Ho intento, vaig intentar.
3: Però sempre dius alguna cosa diferent.
0: Sí,
3: això està bé.
0: Sí. Un exercici de funambulisme. Abel Caral, acabarem fins als nassos de tanta calor, perquè ja hi ha un preavís d'una nova onada de calor, sí. Catalunya està que crema, què hem de fer amb això?
2: No, i a més...
0: Què hem de fer?
2: I a més estem a 3 de juliol, vull dir.
0: Estem a 3 de julio.
2: 3 de julio.
4: I tant. Jo estic farta.
5: Julio!
2: Queda l'estiu. A veure, que no vol dir que hagi estat l'estiu així, potser després tenim una sorpresa ja. I un estiu més tranquil·let.
6: Però no fa la pinta.
2: No fa la pinta.
0: Correcte. A veure, quin mal hem de morir? Explica'ns una mica el cap de setmana i el que ens ve sobre, perquè la gent es vagi preparant a casa
2: seva. Exacte, mira, doncs, de moment, avui, temperatures de 33, 35, 36 graus a l'interior del país.
6: 34, fins i tot. T'has deixat el
2: 34. 37, 38, pot arribar o fregar 38 cap a sectors del Segrià, àrees interiors de la Ribera d'Ebre, no tan altes a la costa, però amb xafogó. Hem tingut mínimes de 26, 27 graus a l'Empordà per la tramuntana rescalfada, tramuntana que es manté avui moderada, amb alguns cops forts, sobretot cap al nord de l'Alt Empordà. Mar remogudeta, eh? Un as de metre i mig, a dos metres i mig al nord de la Costa Brava, tot i que a la tarda que aquesta mar s'anirà calmant una mica, però precaució.
7: A veure si es calma la mar, sí.
2: A veure si és...
7: Hauria.
2: I en tot cas, al cap de setmana, demà si fa no fa com avui, diumenge, ja podrem arribar als 40 graus cap a Ponent. Si no hi arribem, ens hi costarem molt. I dilluns, dimarts, són els dies forts, que podem arribar dimarts, als 40, 41, 42 graus puntualment.
6: 43,
2: això cap a Ponent. En general, a l'interior, 35, 37, 38...
6: 39,
7: i el 37,
6: dilluns,
7: quina gòbia.
6: Dimarts, dimecres...
8: Tempestes localment amb intensitat i un... aquest mapa estaria erroni. Aquest mapa estaria erroni perquè el dissabte que posa aquí seria diumenge. Ah. I aquí on posa divendres seria dissabte. A partir de diumenge, que és aquest, dilluns, dimarts... Dimecres,
6: dijous, doncs, divendres, sembla... dissabte
7: i diumenge.
2: Em sembla que el vaig veure en directe. Aquest dia.
0: Bé, alguna cosa més o no?
2: No, doncs això, que els dies forts seran dilluns, dimarts, dimecres...
6: Dijous, divendres, dissabte i diumenge.
2: Dimecres, afluixa una mica. I a la segona meitat de la setmana que ve, molta calor. Sembla que no serà tan intensa, però igualment moltíssima calor. I el que deia, estem a principis de juliol.
6: Juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre.
9: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: No us perdeu els dos següents minuts de ràdio, perquè la història que us ha explicat la Mar Puga us deixarà amb el cul torçadíssim.
3: Ai, què ha passat?
0: Hi ha novetats en la seva vida sentimental.
7: Sí,
0: va! Anda!
3: Anda!
7: Ja ho puc dir. Porto aquí gairebé un any. M'he enamorat.
3: Què dius?
0: Home! Perfecte.
3: Ai, que eres el afortunado.
7: Doncs mira, després d'un any, que bé sabeu que he estat de patiment, plorant, de celibat voluntari, sense amor, sense sexe, amb mi mateixa, ha arribat el moment de sobte, com diu la cançó, ha hecho chas.
2: Ha hecho chas? És nova aquesta.
7: Ha hecho chas. I ha aparecido a mi lado. Ha aparegut algú a la meva vida... sense pensar ni buscar, que m'ha fet remoure coses, saps?
0: Yeah.
7: He tornat a sentir butterflies.
0: Carai.
7: Mariposes.
0: Bueno, en aquest cas sí que vuelen, les mariposes.
7: En aquest cas vuelen, torno a sentir il·lusió per una persona. Ell es diu, crec, Dean Vega. Per Dean Vega. Per contactar amb ell, tinc el seu mail, que és deanvegawork@hotmail.com. Volia contactar-li per típica excusa de fer una entrevista amb ell, tal. No sé molt la seva edat, jo li dec posar uns 40... No arriba als 50, 48.
2: Jove,
7: no, target, sí, jovenet, bé. Però el tema és que ja porta setmanes sortint al meu Instagram, al meu feed. Ell és guapo, és perfecte, té uns ulls preciosos, sí, té unes dents,
0: m'agrada
7: que jo miro molt.
0: Tot, perquè la Mar me'l va ensenyar aquí a l'estudi que guapo que és aquest tio.
7: M'he tornat boja amb ell. Té unes dents precioses, o sigui, dents perfectes.
0: Sí.
7: I quan jo ja m'imaginava una vida al seu costat, sí, que vaig dir, el Dean és l'home de la meva vida, sí, males notícies, posa'm Yiruma.
4: Què ha passat? Aquest trevista?
7: Sí.
3: Ai, Yiruma.
7: Resulta que, nois, aquest home que m'ha fet tornar a sentir il·lusió també m'ha trencat el cor.
4: Quina pena.
7: Perquè no existeix!
4: Què?
7: És IA. És intel·ligència artificial.
0: Què? És terrible. Jo soc testimoni directe de quan va passar, quan van succeir aquests fets.
7: Tu saps quan em vaig enamorar, sí, perquè tu vas viure aquell moment. Et vaig dir, Ernest, ja
0: et van caure les calces al terra.
7: No, és que jo em volia casar, perquè quan tu saps què és aquesta persona, tu saps, sí, jo ho sabia. I és IA, sí, o sigui, no existeix.
3: I la mare em va dir que és una noia.
0: No para de sortir-te l'home aquest tota l'estona.
7: És que està tot el dia al meu Instagram, el Dean Vega.
4: Aleshores,
7: no entenc. No, estic molt trista. Vull dir, m'han tornat a trencar el cor. Ara tornem a començar, val? A l'any de...
4: Però aquest segur que no te'l trobes per enlloc on vagis tu.
7: No, aquest no me'l trobaré per la Costa Brava, però me'l trobo a l'Instagram, que estic més a l'Instagram que a la Costa Brava, saps què vull dir-te? Per tant, ho passo pitjor amb el Dean que amb el príncep.
0: L'altre dia va començar a compartir a l'Instagram personal la Mar Puga vídeos d'aquest tio que tu vas conèixer a través d'un vídeo que va inventar algú des de la graderia del Mundial, que era un suposat aficionat. Però ara et va sortir el mateix tio fent altres accions de la vida, no?
7: Coses. Va amb una bata de metge, a vegades. Sí. A vegades bon està al Mundial. Clar. A vegades està com a fent un cafè a un bar.
3: El s'ha inventat, no?
7: I sempre
0: t'està perseguint, L'algoritme t'està perseguint.
7: I és veritat que sempre té la mateixa cara, el mateix somriure. Aleshores, començo a pensar que posen el mateix moment que jo m'he enamorat d'ella, sí, diferents
0: vídeos. Tu ara estàs entenent aquesta gent que surt a vegades a les notícies absurdes d'aquí del Matina Godina, sí, que s'enamora d'IAs. Ho entens, sí, perfectament.
7: Ara, no?
4: Hola, soy Brad Pitt.
3: Oye, pero esto es muy importante, porque no pasa nada. Yo creo que puedes seguir adelante con este enamoramiento como en la película Her de Joaquín Fénix, y te puedes enamorar de la inteligencia artificial y hacerte la vida a tu aire.
7: Pero yo quiero un poco de contacto físico.
0: Ella necessita abraçar-lo.
3: Cierra los ojos.
0: És molt d'abraçar.
7: Per tant, quan semblava que tot anava bé, torno a estar amb el cor trencat, família. Us ho avança, Raxen.
0: Perquè la gent el pugui veure, suposo que compartirem pròximament imatges d'aquest individu que es diu Dean, què més?
7: Dean Vega.
4: Dean Vega. Si voleu buscar a Instagram, és Dean Vega, amb V i dues E's.
7: No, és que no m'ho recordeu.
4: Ara ho compartirem. Sí que és guapo el tio. Sort que no existeix, perquè m'està fent ràbia.
7: És que ho té tot.
0: Ja, però Sergi, ja tens parella ara. És que no entenc per què vols competir amb el Dean Vega.
4: No, home, que m'està fent ràbia, perquè jo sempre vull ser el més guapo i no t'ho creuràs mai, però no em passa mai.
0: No et passa.
4: És el más torcido.
7: Ets el més guapo d'aquest equip.
4: Ai, gràcies, Mar.
0: Ho deixem aquí. Mar Puga, moltes gràcies.
3: Gràcies, Mar.
7: A vosaltres.
5: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
10: Matina Godina.
5: Un programa fet per persones de carn i ossos.
10: Felicitats pel programa.
11: Rexem 5 Barcelona. Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
12: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
13: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
14: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona. El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
17: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
16: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
18: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: i és aquesta cançó del Mundial. Ho ha tornat a fer Shakira, és número 1 del món amb la cançó de la Copa del Món, Die Die, amb Burna Boy. Ho ha celebrat amb tots els seus seguidors a Instagram. Shakira ho ha celebrat dient que muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias y tal.
0: Crec que has dit alguna cosa més. Família! Que l'Abel Caral fa uns minutets acaba d'anunciar una nova onada de calor. Llavors jo el que us proposo és que agafeu un pla,
2: sí,
0: per refrescar-vos.
2: Què proposes?
0: Com és nedar, per exemple, entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani.
2: Oh, com preciós, em coneixes!
0: Preciós, eh? Això és el que viuràs amb el Tuna Tour a l'Ametlla de Mar, una experiència única que pots viure fent snorkel, diving o fins i tot en el teu primer bateig de mar. Adrenalina, un record que no s'oblida, aigua fresqueta aquest estiu. Entra-hi a l'aigua i deixa que el món canviï. Reserva ja a tunaguiotour.com, tunaguiotour.com.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Repassem el més destacat de la tele amb Alan Lillo.
4: Sí, mira, l'APM. Ahir van emetre el darrer programa de la temporada a l'APM i ho van
0: fer... Tothom està fent l'últim programa de la temporada.
4: Sí, eh?
5: Ja. Excepte al Matina Codina.
2: Que trigarem a fer l'últim, eh?
4: Ostres, sí. Acabarem tardíssim.
5: Sí, va, però si ja queda res, eh? Però si estem a dia 3.
2: Crec que som. I ho
0: on estareu millor?
2: Des de l'alegria de compartir ràdio cada dia amb vosaltres, que sou amics i germans, eh? Però crec que serem l'últim programa de l'audiovisual català.
6: No, de la ràdio. De la història de la ràdio.
0: Sí. Ens escoltarà tothom, perquè no hi haurà un programa com aquest.
2: I per això estic content. Serà una última setmana increïble.
4: I no som els que tornem més tard, tampoc.
2: No.
4: I ahir, a l'última PM, ho vam fer amb un recull dels millors xofs de tot l'any. Tot d'errades televisives, resumides en aquest tall.
7: Vamos a hablar de esto con Manuel Regueiro, consejero técnico del Colegio de Abogados.
8: Del Colegio de Abogados me gustaría ser, pero soy geólogo.
9: Jo només volia oferir-te un cafè. Has fet el cafè, Ariana, avui?
10: Tu no te'n recordes, però jo de cafè no em bec. Però fes.
7: Com t'has fixat aquest matí, d'aquest sol?
10: Avui m'he fixat i m'ha semblat una cosa màgica.
7: No.
10: Però no què?
7: No.
10: És que, a veure, què és?
7: El fum dels incendis del Canadà.
11: A mí la única cosa que no me gusta es el pimiento.
12: ¿Quiere probar?
11: ¿Esto qué es?
12: Esto es la vinagreta de pimiento.
11: No,
13: justo odia el pimiento.
12: Es verdad.
14: Però senyores, tenies o no?
15: Jo no tinc senyora. Soc sacerdot.
0: Home, perdona, escolta, un recull molt refrescant de xofs, eh? M'ha sobtat, escolta'm, Ferran Adrià, bon dia, que ets protagonista d'un d'aquests xofs que diu que no t'agrada el pebrot, no? Com el xinxan, eh? Igual que el xinxan, sí.
16: Colet, no m'agrada el pebrot.
2: A veure la trompa.
10: Epa, que rica!
4: Això li va passar...
16: Mira, li ha agradat a la Mar.
2: Què vol dir que rica?
5: No sé, l'he trobat mona.
4: Carai.
16: Té forma d'espàtula.
2: Sí.
16: Perquè a vegades quan un cuina té molta cosa en cocció, necessiten més espàtula.
5: Té canes.
2: Que guai. Jo la tinc torçada.
16: Ja m'ho van dir un company de cuina. En un... Bueno, en una reunió que fem...
2: Pensa els acudits
0: abans de dir-los.
4: Va, anem a un altre moment que ens va mostrar també l'APM, que és una cosa terrible que mai saps quan et pot passar en antena, que és que t'agafi un atac de tos.
2: No!
4: Això és horrible. Li va passar a la periodista esportiva Laia Ferrer, ni més ni menys que al Telenotícies.
17: L'equip Vallèsà va guanyar el Ciutat Real a casa. El descans ja dominava... ¿Por qué tos tanto? ¿Por qué así? Tenir l'avantatge fins al final.
18: Coses que passen...
17: Coses
18: en directe. A més, com més ho intentis, serà pitjor.
19: Los periodistas, los héroes del siglo XXI.
17: El nuevo periodismo.
0: Això, de fet, a la ràdio hi havia el botó de la tos, no? Que,
2: sí.
0: Que, a Cazorra, explica-ho tu, que ets més vell.
6: Bé, a Catalunya Ràdio, almenys, aquí és, però no funciona, perquè jo he provat moltes vegades i no funciona. Apretes un botó que diu tos.
0: Exacte.
5: Ho provar en directe.
6: Sí.
0: A veure, estossega. No ha funcionat.
4: El que fa és anul·lar-te el senyal del teu micròfon durant uns segons.
6: També és veritat que si hi ha més micròfons a l'estudi, la teva tos és pels altres.
0: Així el tècnic no t'ha de parar el micro, sinó que te'l pares tu mentre estossegues. Jo, per exemple, si ara tingués... Jo sí que m'ho puc fer.
5: Canviem el lloc.
2: Jo ho puc fer al matí, que sempre parlo pel micro que no va.
4: Exacte, aquest botó de la tos ja no funcionarà fins al 31 d'agost a Catalunya Ràdio, perquè s'han anat ja tots de vacances.
0: Per cert, deixa'm dir que a 9:15 trucarem Roger Carandell, company del que no sortirà aquí de Catalunya Ràdio, per parlar què se sent agafant vacances el 3 de juliol.
5: Una molt bona trucada per nosaltres.
0: Sí, i deixarem que la lideris tu, Toni.
1: d'acord.
0: Li fas tu les preguntes que consideris.
1: Potré caldo.
0: Acabem amb un ritual brutal que hem vist a la tele, em sembla que és a les 7 de Múrcia, no?
4: Sí, sí, sí, exacte. A Múrcia Connecta, concretament. Això, un programa, bueno, on... O sigui, parlen d'un pastor africà que té un poder, que és el de, bueno, sanejar la persona que ho vulgui, sempre previ pagament. Sí, això sí, ningú fa per amor a l'art.
2: Sí, clar, clar.
4: No és per ajudar.
0: Una mena de xaman, no?
4: Sí, sí, sí, exacte. Alliberar les males energies i aquestes coses. Sí. Però com ho fa? Aquesta és la clau. Quin sistema fan servir? Ens ho van explicar.
0: Flipareu.
20: Este señor es un pastor africano que cura a la gente en redoble de tambores tirándose pedos en su cara. Deja todo su peso en la cara de los fieles, se tira un pedo y es un ritual sanador.
4: Sí, senyor.
0: Hòstia, no, s'ha de lluar, diguem-ne, la creativitat del pastor, de dir, com curaré jo la gent, no?
2: Sí.
0: Bueno, flatulència a la cara i vinga.
2: Ja que se'm dóna bé, no?
0: I a continuar. Clar, no, jo suposo que t'oblides del mal que et fa tot quan et tiren un cuesco a la cara,
2: el
0: no?
2: El tercer pet, sí. Ja dius, ja està, ja se m'ha passat.
4: Sí, però abans amb l'Ernest per l'antena comentàvem la capacitat de generar-te tu mateix pets,
0: com,
4: perquè...
0: Sí, com, perquè clar, t'imagina que tens una cua de fidels, no?, sí, que volen que els curis, no?
4: Sí, sí.
0: Com provoques les ventositats, no? Vull dir, aquí sí que ens hem de treure el barret davant d'aquest poder.
5: Sí, sí, perquè no, és molt difícil,
0: de
5: no?
0: La matralleta de pets que es pot tirar aquest senyor per anar curant la gent.
4: A més, et dic una cosa.
0: Què us ha semblat?
4: Quan força està en el pet, també hi ha un cert risc que et sorti una mica de...
2: Però et cura abans, això, home.
0: Sí, sí.
2: Et cura abans.
0: Bueno,
2: jo, els rots sí que me'ls podria arribar a provocar. No ho faré.
0: No ho faràs.
2: No ho faré, ja et dic jo que no.
0: Jo crec que ja és tot prou fastigós. Us prometo que tenint una petita nàusea incipient ara mateix.
4: Ah, sí?
0: Per tant, jo crec que és moment d'anar-ho deixant aquí.
2: Tenint en compte lo petit que és l'estudi, que està sol amb l'Alan, m'encantaria que te'l tiressin.
5: A mi no, realment no, també.
2: Sí, no. I mirar com va canviant la cara de l'Alan.
4: Que maco sou,
0: sí. Vinga, Lillo, moltíssimes gràcies.
4: A tu, no parlis més.
0: El que no expliquis tu a la tele no ha passat.
21: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
22: Matina Codina.

0: Cançó de posta de sol, melòdica. Brutal. És un disjockey belga que es diu Lost Frequencies, tot i que les freqüències s'han trobat totes aquí a RAC 105, amb aquest reality. 9 en punt del matí, toca fer una petita pausa per la publicitat, i quan tornem, Marc Puga us explicarà tot el que va viure ahir al costat del Xavi Cazorla, al poble espanyol, en el marc del Festival Barts, perquè va poder veure el concert de Joan Dausà i fins i tot va poder parlar amb l'artista català, Marc Puga.
1: I tant, va ser increïble, sí o no, Cazorla?
2: Molt.
1: Millor va. Nit de la nostra vida, de fet, ara ho dèiem.
0: Top, tots top. Dos van amb la samarreta de Papi, posa-la al disc.
1: Sí, monos, ens fem sí. una foto, perquè sí. ha tret samarretes, sí.
0: Sí.
1: I el Joan la portava.
0: Sí, vull un highlight abans d'anar a publicitat.
2: Doncs mira, et diré, la mare es va emprovar gairebé tantes samarretes com et pots haver emprovat tu a la teva vida, per decidir-se.
1: I el Xavi va dir, jo aquesta. I es va clavar aquí la compra.
0: D'aquí a 3 minutets viatgem fins al poble espanyol.
3: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa? Valorado. Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
6: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
8: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
9: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
9: Suposo.
8: Oh.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
13: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
12: Desbloqueja el Titan que portes dins.
14: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
15: Matina Codina. Tan bo que t'emprenyaràs quan perdis la cobertura de ràdio per culpa... Túnel. Cada matí...

0: traiem el barret, no? Felicitem aquí el DJ Josh Fowles per haver recollit molt bé l'essència de l'original de Madonna, Like a Prayer. Per cert, Madonna, que avui treu disco, eh? Avui treu disco. Jo suposo que el Buscarons ens portarà alguna de les cançons, perquè hi ha col·laboracions al costat de Sabrina Carpenter, entre altres, eh?
1: Oh, lindo.
2: Sí. Fa molt bona pinta, això.
0: Ja ho veurem, ja ho veurem. Escolta'm, seguim al Matina Codina. Recordo que avui és 3 de... I us hem de parlar d'un festival fantàstic, que és el Festival Bars, que s'està fent aquests dies fins al dia 25
1: de juliol.
0: 5 de juliol. Al Poble Espanyol. És un punt de trobada clau a les nits d'estiu de la ciutat, ja que hi podrem veure artistes de la talla de Morrissey o Charlie Puth. Rubén Blades, Maria Becerra, Babasónicos i molts més. Un veritable dream team de la música. Compreu entrades a barts.cat. Barts.cat. De fet, ahir hi havia el concert d'aquest home. El Festival Bars, i la Mar Puga hi va anar amb el Xavi Cazorla, i ara ens en porta tots els detalls.
1: I tant! Ens ho hem passat molt bé. L'espai és perfecte, perquè el Poble Espanyol sempre convida, no? Està allà a gust a un festival, el cartell és increïble. Acabes de dir alguns noms, i hi ha molts també molt xulos. Avui, per exemple, actua M Clan.
3: Claro.
1: I a...
0: Carolina, trata-me
4: bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: I deixa'm dir que el tracte, sí o no, Cazorla, perfecte. Organització molt bona.
5: Increïble.
1: No, de veritat, perquè s'agraeix. Quan vas a treballar a un festival i et tracten així, dius, mira, tornaré. Perquè hi ha un bon equip, hi ha una bona organització darrere. Per tant, felicitats.
0: Us van donar birretes, suposo, no?
1: Ens van donar consumicions, ens van portar el palquito, ens van tractar així, com a reis.
5: A on?
1: El palquito.
5: Ah, el palquito. Aviat és el paquito.
2: El xocolatero.
5: No ho vaig perdre.
1: El cas és que vam tenir la gran sort de veure en directe el gran artista de la gran bogeria, Joan Dausà. I pels que no vau tenir la sort ahir de ser-hi, us preguntareu, i què fa aquest estiu el Joan Dausà?
6: Que
1: us ho digui ell. Què veurem del Joan Dausà aquest estiu?
7: Aquest estiu veureu una mica el que veureu avui? Us quedeu a veure'l, no?
1: Home, dubtes de Rec 105?
7: Jo què sé, vale. Doncs el que veuràs avui és el que veuràs aquest estiu de que hem preparat un espectacle que agafa l'essència del Palau Sant Jordi i Vistalegre i la porta en diferents concerts d'arreu de Catalunya, 10-12 concerts, reproduint aquell moment d'èpica, d'emoció, de cantar, de saltar, de plorar, una mica de tot. És un espectacle, és una petita gran bogeria reproduïda en diferents concerts.
0: Està en forma aquest tio, eh?
1: Sí, vam flipar. Sí. A més, o sigui, no es cansa, no para, va pel públic, fa com mil coses durant tot el show, és més enllà del concert i les cançons.
5: Molta energia.
1: Com tot el que fa, sí, és increïble, de veritat.
0: Ha trobat el seu lloc a la vida.
1: I a més se'l veu a gust. El públic, dèiem amb el Xavi, té un públic molt xulo, perquè és molt familiar, és, saps, molt proper. Molt bé. I de tots els temacles que té el Dausà, clar, li vam preguntar què és el que més li agrada tocar en directe.
0: Escolta'm.
1: Escolta, Joan, tu cantes el Jo Mai Mai, suposo, a cada concert, però tu jugues el Jo Mai Mai amb els teus amics?
7: Fa temps que no.
1: No, per què?
7: Ja arriba una edat que ja està tot jugat. Yeah. Però sí que, mira, li tinc molt carinyo a la cançó, i al final és una cançó que ens ha permès, doncs, viure tot això que estem vivint. És la capitana, és com que ningú discuteix el Messi, doncs ningú discuteix el Mai Mai, ja està. Sí.
1: Què és la que més t'agrada tocar en directe? La que més gaudeixes?
7: Mira, ara hi ha unes noves que m'ho passo molt bé, perquè hem fet un disc molt treballat, amb moltes capes de curro, moltes versions, tal. I, per exemple, Els temps tornen a canviar, o No val la pena cridar, que estan al principi del concert, són cançons que m'ho passo bomba tocant-les, perquè, no sé, les hem currat molt i tenen com molt de detall, molt lloc on gaudir-les, la veritat.
0: Inesgotable artista, treballador, ho té tot el Joan Dausà, que ja no juga el Jo Mai Mai, perquè també li va portar problemes amb la Judit. Jo ho entenc perfectament. Jo no jugaria aquest joc perquè em porta problemes, hòstia!
1: A mi m'encanta jugar al Jo Mai Mai. Em distreu.
5: Vale.
1: Parlem del festival.
2: Exclusiva.
1: Sí que us ha interessat molt la meva votació.
8: Jordi, si vols estudiar el bon arracó, la Mar li interessa.
2: Vinga, després de passar i ens ho expliques.
1: Va, parlem del festival, que has dit abans que hi ha grans artistes, hi ha un gran cartell. Li vaig... El Joan Dausà mai havia tocat al Poble Espanyol. I li vaig preguntar...
0: Què dius?
1: No, mai. Perquè era tan especial per ell, doncs està aquest festival al Bars. Escolta, Bars Festival al Poble Espanyol. Què té d'especial aquest espai? Per què la gent ha de venir a aquest festival?
7: Home, mira, he fet una volteta abans de fer les proves i la veritat és que és brutal, perquè és ja coneixes una mica el Poble Espanyol, però si a sobre el cuides amb racons, busques què pot quedar millor cada lloc, no? El village, l'espai d'entrada, el concert, no sé, la veritat és que és com
0: les una casetes. Experiència
7: que l'espai ja te la dona, després si a sobre les toquem més o menys bé, ja estarà molt bé.
1: Avui t'estrenes.
7: M'estreno al Poble Espanyol.
1: Mare de Déu. Escolta, tenim un cartell aquí al Bars Festival, bastant de bandera, no? Com diem al programa. Hi ha algun artista d'aquest cartell amb qui a tu t'agradaria col·laborar? Perquè demà, per exemple, ve M Clan.
7: Carolina. Julieta, podríem fer un Carolina Julieta. És guai, hòstia, no, s'ho han currat molt i olé tu a la gent doncs, que segueix creant, segueix innovant, segueix apostant, no? Al final, doncs, molt valents i aquí ens tindran.
0: És que l'entorn és meravellós, el cartell està de nassos, per
1: perfecte.
0: Tant, escolta'm, tothom al Festival Barts, però clar, el concert del Dausà ja s'ha fet. Ja s'ha fet,
1: sí,
0: ja s'ha fet,
1: ja, ja no hi ha res. N'hi ha molts d'altres. I parlem, evidentment, de la cançó de l'estiu, que per RAC 105 ja és Pop i posa-la al disc. Jo ja la vaig batejar.
0: Ai, perdona, pensava que era la cançó. Ah, la tinc aquí, la cançó.
1: Jo ja la vaig batejar, és Pop i posa-la al disc. Aquesta,
3: la Julieta. Mullant la samarreta.
0: Una estoneta.
4: Julieta, Julieta, Julieta.
0: Mira que al principi t'he de dir, el primer dia que la va tocar vaig pensar, és molt tonta aquesta cançó. Però se m'ha enganxat.
1: Home, i no pots parlar.
3: És boníssima.
1: Sí. Doncs vaig parlar, evidentment, amb el Joan de la cançó de les nenes d'aquest boom i, com no, el vaig fer cantar per nosaltres.
9: Joan Dausà, quant de temps!
7: Com us he trobat a faltar, eh?
9: Jo també. Escolta, samarretes, ja quan et vaig veure no hi havia samarretes encara.
7: És nova, l'estrenem avui. És perquè nova. És que la cançó ho està patant tant que hem dit, fem samarretes.
0: Clar, molt bé.
9: És que, perdona, estem parlant de la cançó de l'estiu.
7: Jo també ho manifesto, ara que el poble ho decideixi.
9: És que jo no puc parar amb el Julieta.
7: Sí, és molt guai, ja avui flipareu.
9: Sí, sí. Perquè el directe, què té el directe?
7: La gent la gaudeix, la coneix cada vegada més, la balla, la canta... És molt divertit.
9: Com van les nenes amb Papi Posa Gaudí?
7: Sí, ara la gran també vol un temazo d'aquests. Ja ho farem, ja ho farem. Si al final el que elles proposen va funcionar així, els hi haurà de fer cas.
9: Julieta.
7: Que estàs mullant la setmana.

0: I pensava, dic, ja veuràs la Julieta amb la samarreta i posa't el sol una estoneta.
1: Si haguessis tingut la punteria de fer Ainareta, posa't ja la mascareta. Seríeu rics ara, escudina.
2: Ha sigut boníssim, Ernest.
0: Sí, no, és que jo no veig mai les oportunitats de negoci, no entenc. Per això treballo aquí, Vaxi. Mar Puga, alguna cosa més?
2: Re, que aneu al Festival Barts fins al 25 de juliol al Poble Espanyol amb un cartell que no us deixa indiferent. Amb la teva
3: germaneta. Valentina, porta l'ukelele.
4: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: de la pel·lícula Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, i mentrestant també recuperant un dels seus grans números 1, Shake It Off. Es veu que els Swifties, Marc Puga, estan loquíssims perquè aquest cap de setmana se'ns casa la Taylor Swift amb el Travis Kelce.
1: Demà al Madison Square Garden de New York.
0: Mare meva, com si fos un concert, això.
1: La parella no ha fet cap confirmació oficial de les coses que passaran, però sí que sabem que hi haurà prop de 1.000 convidats.
0: Carai, tu.
1: Que la parella, en lloc de demanar regals pel casament, ha fet una donació de 26 milions de dòlars a entitats benèfiques dels Estats Units.
0: Són els millors. Mira, la Taylor ja ha demostrat moltes vegades que és molt generosa, repartint els beneficis de les gires que fa entre els seus treballadors.
1: Evidentment, entre els assistents s'esperen cares conegudes, que encara no sabem, però el dilluns us les direm totes.
2: Vale.
1: I un dels grans misteris, evidentment, és el vestit de la núvia. Tothom està pendent de com es vestirà la Taylor, sí?
0: M'ha escrit...
1: I
0: tan bon punt ha començat a sonar el Shake It Off, m'ha escrit la meva amiga Anna Bach de Ripoll, la veterinària, perquè ella és Swiftie, i m'ha dit, els Swifties anem locos amb la boda de Taylor aquest finde. O sigui, entenc que

0: Anna, o sigui, farà una mena de confinament a casa seva per seguir el minut a minut de tots els esdeveniments que es vagin produint entorn a aquest enllaç matrimonial.
1: Deixarà el gos a mig operar. Sí, sí. Ja t'ho pararàs tu, Toni.
0: Li he demanat un àudio, aviam què m'ha enviat. Són 5 segons, eh?
2: Ernest, estem tots locos. És que els fans de la Taylor són molt fans.
3: És veritat, això, eh?
4: Sí. Sí, no, jo no, tinc amics
0: secta.
4: Que han viatjat per veure-la.
0: Que són aquells, fans que es posaven bolquers als concerts, sí, per no haver d'anar a pixar.
1: Joder. Ostres, sí. Espero que no sigui el cas de la teva amiga veterinària.
5: Ni del casament, que faci el mateix.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 10.
6: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Les trucades del matí acudint a Mítiques. Aneu encarregant ja per la temporada que ve. Tornarem el 31 d'agost. Desperta@rec105.cat. Desperta@rec105.cat, eh? Vinga, va, som-hi.
7: Vamos a mando, ¿vale?
0: Estem trucant la Noemí.
7: Noemí.
0: És el seu sant.
8: Hola.
0: Hola, Noemí. Soc Ernest Codina, el que més matina des de la ràdio.
8: Què tal?
0: Molt bé. Escoltes, m'has contestat com si esperessis la trucada, sí, ja, eh? Una mica, sí. O què?
8: No. És que, no...
0: Què et passa?
8: No, és que primer és que veiem els números i he dit, ui, això és el 0, no, això és igual.
0: Ja. I
8: no estic també esperant la trucada del metge dels ulls.
0: Ah, molt bé. No estaves preavisada, però que et trucarien des del matí a Codina, no?
8: No,
1: clar, per això
8: però
1: no
8: també
1: és que
8: estic escoltant.
1: No ha vist la trucada perquè estàs parlant del metge, li ha de dir les ulleres que ha de portar, llavors...
0: Correcte, correcte.
8: No, m'opero dels ulls.
0: Mira, ja és la meva propera operació. Ah. Jo, com sabeu, l'última va ser els implants capilars i ara m'agradaria veure-m'hi bé.
3: A mi també m'agradaria...
1: Això no és com t'ha quedat. Sí.
3: Veure-m'hi bé.
0: Digues.
3: Hem d'anar junts.
0: Noemí, digues.
8: Jo és que m'opero també perquè quan vas a la piscina o vas a la platja, l'ansietat que no saps on estan les coses,
1: sí.
8: No les veus.
0: Sí. No, sé perfectament de què parles perquè jo ho perdo tot cada dia. No només les parelles.
3: Si és a la Barceloneta, és que te les han robat, eh? No sí. Són els teus ulls.
0: Sí. Escolta'm.
8: Sí?
0: No, res. Escolta, feliç sant, Noemí. Oh. Comparteixes sant amb Noemí Campbell, per exemple? No sé si hi ha alguna altra Noemí famosa, companys.
7: Noemí Galera.
0: Que és dolentíssim.
4: Noemí Polls,
0: companya de RAC 100 i RAC 1, que ja em s'ha portat croissants la tia, o no?
4: Naomi Watson.
0: Aquesta és Naomi, no és
5: però
0: Noemí.
5: La Campbell també és Naomi, no?
0: Ah, sí, jo també crec que sí.
1: I si parlem amb la Noemí, sí, que tenim aquí al telèfon?
0: De part del Crisis o la Crisis?
8: La Crisis.
0: La Crisis. Qui és la Crisis?
8: La Crisi és una amiga, una de les més joves del grup, que està una... Sí, que és molt... Sí, que si no la trobes en els pis, estarà a la muntanya.
0: Ah, molt bé. Escolta,
8: de festa. Perquè normalment se'n va de festa, se'n va al súper a comprar unes monsters i se'n va a qualsevol festa de qualsevol poble de Catalunya.
0: Presenta-me-la.
8: A vegades fora.
0: Presenta-me-la, que jo també sóc un fiestero.
1: Igual has de canviar d'amics, també.
0: Tu. Sí, escolta'm, què anava a dir? No, que li deuen fotre conya, no, amb el nom, Crisis, o què?
8: Se lo va canviar ella.
0: Ah, se'l va canviar ella, perfecte.
7: Jo jugava un joc que es deia Time Crisis.
8: Sí, li fa molta broma aquesta i jo normalment als amics els dic que no et passis, que si no jo em ficaré amb els teus noms.
1: Ara, els clar, trenques la cara.
3: Fet. Que bé us ho passeu, ja.
8: Home, si no, és que la gent últimament es creu que poden fer broma qualsevol cosa i que, si és broma, és broma, i després si tu li fas la broma s'enfada.
4: Això
0: li passa molt al Sergi Ferrer, que ell fa molta...
1: Esperava veure qui ho deia, sí. Gràcies, amics.
8: Sí.
0: No, de fet, nosaltres som molt de fer la conya, també. Sí. Escolta, Noemí, la Crisis diu que ets una princesa i un sol, que ets la noia més preciosa del món, que es veu que tu li demanes que t'ho digui també de tant en tant, no, aquestes coses, i que feliç sant, vale, guapíssima. Vinga, adéu-siau, carinyo.
3: Adéu.
0: Ciao.
3: Felicitats.
0: Ciao o, hi ha una cosa que em fa molta ràbia, si esteu d'acord, Chaito.
1: Chaito.
0: Hi ha gent que diu Chaito.
1: Chaito.
3: El diablo.
0: Va matricular.
1: Ens ha afectat molt més del que potser
0: la Noemí, que ha entrat a un sorteig d'un lot de llet nostra que farem a finals del mes de juliol. Entre totes les trucades que fem de 9 a 10, ja ho sabeu, 30 litres de llet, 2 packs de 4 potets de diversos làctics com flams o, per exemple, iogurts, i també un doble quit d'esmorzar amb 2 culleres i 2 bols de ceràmica per començar cada matí amb llet nostra i al matina Codina. Fem una pausa de seguida al temps del cap de setmana, que ve onada de calor, i de seguida també Roger Carandell, company del que no surti d'aquí de Catalunya Ràdio. Recordem que avui la graella de Catalunya Ràdio ja se'n va de vacances i volem saber què se sent, què es viu, i també li donarem via lliure al Toni Clapés perquè faci les oportunes preguntes.
7: Ara... Ara, tinc unes ganes que no vegis.
6: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
9: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.
10: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
9: Totalment. Tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys. T'ho garanteixo. I amb les mateixes cobertures.
10: I allò del sorteig?
9: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
11: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
13: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro, només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
17: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
18: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
19: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
20: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
21: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
22: Si ets dels que et passes 45 minuts al lavabo de la feina... Almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.

0: Quim Petras, que ha fotut un bon petro amb aquesta cançó que es diu Running Up That Hill. Ja sabeu que és original de la Kate Bush del 1985, del meu any de naixement.
1: Ah, mira!
0: Sí, sí. I amb aquesta versió apareix a la cinquena temporada de Stranger Things. Parlant de coses estranyes, ja és a l'estudi l'Abel Caral. Bon dia.
2: Bon dia, perdoneu. Estava mirant mapes i...
0: Sí.
2: M'he despistat.
0: De veritat, ningú se'n recorda d'aquest programa.
2: No, sí,
0: és incredible.
2: No, perdó.
3: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Sempre et passa, no? Es passa el primer dia que vens i a la crònica de dos quarts de deu no hi penses
2: connexió.
0: Mai. No hi penses.
1: Avui és quan et toques la panxa o no?
2: No ho sé.
0: No sé, jo crec que dilluns torna Mònica Usart. Es van pronunciar pocs oients
2: sí?
0: al respecte. No sé com agafar-me aquesta resposta.
2: I deien que no.
0: No, deien que sí.
2: Ah, deien que sí.
1: Molt
2: deien
1: bé.
2: Sí.
1: Doncs ja està.
2: M'acaba de molestar molt per agafar el mòbil i dir no.
0: No, jo, mira, et diré una cosa. Jo ja ho tinc escoltat. Sempre hi ha algú que no ho ha sentit. I sobretot, per vetllar per la felicitat d'Alan Lillo,
2: sí,
0: que és una
2: sí,
0: persona que jo li dic un cert afecte, doncs no sé...
2: Jo el que m'agradaria un dia és tocar-li la panxa amb ell.
1: A mi em fa una mica d'angúnia, veus?
2: No.
1: Jo sóc més espectador, amb això.
2: No, però dir, tu que deus tenir six-pack, segur
1: que... No et pensis, no.
2: De moment té un abdominal rodona i ja està.
0: Escolta,
2: millor.
0: Abans de parlar de la onada de calor que arribarà sí. de cara diumenge i fins dimecres, has dit, només o menys?
2: Sí, això sembla, sí.
0: Demana'm una base, si vols, i fem una mica de repic.
2: Jo sempre saps que m'agrada una cosa així, una rumbeta, una cosa així... o una cosa així flamenquillo.
4: Ah, amb la de Julieta no estaria mal, que és la cançó que està més de moda.
0: Estic buscant una altra cançó ara. I,
2: com fa? No?
0: Posarem la rumba del Pescaïlla, si et sembla bé.
2: Aquesta
4: és aquesta. Vinga, va!
2: Puja una mica el...
0: Per celebrar que és divendres, tenim aquí a Abel Caral fent el repic habitual de panxa. Davant, vinga.
1: Toma.
2: Treu-me el reverb, per això.
4: Ui, es posa exquisit.
0: Aviam. No sé com prendre-m'ho. Estic flipant que Sergi Ferrer fins i tot t'has acostat per veure l'art de picar-te la panxa. No?
4: Perquè més enllà de l'experiència sonora, hi ha una altra capa visual que hipnotitza, Ernest.
2: Sí.
4: De veritat, ho has de mirar. És com 3D, és com una pel·li d'Avatar.
2: No, perquè hi ha com un rebot
4: i
2: de
4: tant,
2: panxa.
4: Que hi ha rebot.
0: Insisteixo en que això hauries de monetitzar-ho a Bel Canal.
2: Jo ja fa temps que faig la crida. Però
0: bravo,
2: sí.
0: Un aplaudiment.
4: Molt bé,
2: gràcies.
4: Bravo.
2: També he de dir que, com que m'he primat una mica,
4: sí,
2: he perdut mig to. Sí, però...
4: Ai, no!
0: Com ho has fet? Ja. Has fet dieta? Estàs punxant-ho fent pic?
2: No, bàsicament...
4: Estàs
2: punyant. No, això tampoc. No. Bàsicament, no arribo a final de mes i llavors he de menjar menys.
0: És un tema de, falta de recursos alimentaris.
2: Un tema de falta
4: de sou.
1: Els grans artistes els hi passa això perquè Rosa López va baixar de pes després d'Operació Triunfo i va començar a cantar pitjor.
0: Ah. Sí, home, d'això se'n deu recordar perfectament David Bustamante, no? Suposo.
5: Es verdad, yo me acuerdo que estábamos con Rosa Rosita, que le llamábamos, ¿te acuerdas, David?
6: A mí no me menciones, si te han mencionado a ti, déjame a mí en paz.
5: Y la verdad es que empezó a perder un poquito de potencia.

0: Nois, centrem-nos un moment, sisplau.
1: Creus que el Bisbal em fitxa per un disc?
2: La veritat és que no.
0: No m'ho imagino, no m'ho imagino, no m'ho imagino. Escolta, a veure, Caral...
1: Potser algun dia ho veieu, això.
0: L'actualitat, els temes que estem vint són greus. Hi ha un canvi climàtic galopant,
1: tot i els negacionistes,
0: tremendo, extrem, que ens porta onades de calor una rere l'altra. Sí. Si encara no ens hem recuperat de l'altra, a mi em sembla que fot calor amb el temps que fa actualment, però en ve més. Parlem d'això, va bé, Albina.
1: Onades de calor cada cop més prematures, cada cop més extenses, cada cop més fàcil que arribin més cap al nord, i la que arriba diumenge sembla ser pot durar fins dimecres. Avui temperatures que poden arribar cap a Ponent, 36, 37, Fregàs 38, cap als sectors del Segrià, també sectors interiors de la Vall de l'Ebre. En general, a l'interior, 33, 35, 36 de màxima. A la costa, entorn dels 30, en Xafogó, baixa la temperatura al litoral sud, on acabarà desapareixent el mestral que encara bufarà al matí. I el que es manté també és la tramuntana. Aquí sí que es manté, vaja, tot el dia la tramuntana cap a l'Empordà, la més forta al nord de l'Alt Empordà, a Portbou. La nit passada han passat els 125 km per hora. Compte amb el risc d'incendi.
0: Compte, alerta.
1: Molt alt, a l'Empordà. També molt alt als sectors de les Terres de l'Ebre, alguna àrea de la
0: Ribera. Ma mare sempre diu que això no ho hem de dir, perquè els piròmans ja estan comprant benzina.
1: Sí, però que no de fer és no informar del perill que hi ha de la gent que per un...
0: A veure, però una persona amb una mica de seny ja sap que no s'ha de fotre una barbacoa al mig del bosc.
2: La gent és idiota,
0: que no s'han de tirar cigarros per la finestra, aquestes coses.
3: La gent ho fa. Sobretot, compte, no llanceu les lupes al bosc.
0: Lupes, no.
3: Epa! Que fa un efecte amb el sol que pot incendiar el bosc.
2: El propi nom.
1: I en tot cas això, demà més o menys com avui, però diumenge sí que ja serà més fàcil acostar-nos o arribar als 40 graus a Ponent, i si no és diumenge, de cara a dilluns, dimarts, sobretot cap a les comarques de Lleida, podrem arribar als 41, 42 i 35, 38, 39 graus.
3: 36,
1: a l'interior serà fàcil. A la costa no tant, però amb xafogó intensa, i a la costa que notarem també és que les nits seran més mal dormir. I això és un dels problemes per la salut, eh? Més enllà de la calor de dia, que t'has de resguardar, buscar refugi climàtic, hidratar-te, beure aigua, encara que no tinguis set, doncs també el perill també que hi ha a la costa, sobretot, que és on acostumen a quedar-se més altes les temperatures nocturnes, és això, que no descanses bé, que et despertes suat, que no pots fer l'amor... aquestes coses.
0: Jo no faig l'amor per aquest problema.
1: Jo no, jo fins al setembre.
0: No per falta d'ofertes.
1: L'octubre? Jo? Jo, mare de Déu.
0: Escolta'm, Caral, ho hem de deixar aquí.
1: Si algú vol que hi toqui la panxa, que enviï un WhatsApp al...
0: Hòstia,
1: i no toco només la panxa.
0: Ha quedat una mica rastrero, això, Abel. Gràcies pel servei que ens has ofert aquí al Matina Codina. Dilluns torna Mònica Usar.
1: Sí.
0: Una mica crescudeta, perquè haurà vist Brian Adams en directe avui a Cap Roig. I també perquè li han donat un premi, clar.
1: Exacte. A veure si torno abans de final de temporada.
0: Esperem que sí.
1: Queda poquet.
0: Esperem que sí. T'estimem, Abel.
1: Jo també, vosaltres.
4: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar s'emportar. Ni aquí parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
5: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un beso.

0: Sergi Ferrer. Què sents després de veure que Rosalía va vibrar ahir a la graderia de l'estadi de Los Angeles on Espanya jugava el seu partit contra Àustria, vibrant fort, animant Espanya i tal?
1: Doncs jo particularment cap sorpresa, perquè sí. Jo ja sé la Rosalía i com se sent.
0: Ideals, no?
1: I jo encoratjo a tothom que animi i celebri la selecció amb qui se sent més representat.
0: Efectivament, clar, nosaltres no tenim la nostra.
1: Exacte, jo que la Rosalía tingui la seva.
0: Marc Puga, qui més hi havia allà a la graderia així de l'Star System Internacional?
2: Home, estava Penélope Cruz amb Javier Bardem, el Carles Puyol, el David Villa, l'Alexia Putellas, el Timothy Chalamet, la crem de la crem.
0: Sí. Segur que ho ha seguit de ben a prop un paio que està molt al corrent de la premsa rosa i de la crònica social, que és el Roger Carandell, presentador del programa Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, que tot el tema de la crònica social la tenen molt dominada. Bon dia, Roger Carandell.
3: Bon dia, família.
0: Avui no et truquem per parlar de famosos, sinó per parlar de les vacances que avui a Catalunya Ràdio, que és l'emissora on treballes tu, diguem-ne, hi agafen tots els professionals vacances, eh?
1: Quins collons, ostres.
3: I alguns ja les han començat, us haig de dir.
1: Vull dir que
3: ja portem un parell, tres de dies que ja va baixant l'activitat.
4: Bueno, la meva...
0: Espera, Toni Clapés, bon dia.
4: La meva santa dona amb el...
3: Hòstia, Toni, què tal?
4: Què tal, Carandell?
3: Què tal?
4: No, res. No dic que coincideixo amb tu, que la meva dona, la Marta Romagosa, amb la nit dels ignorants ja porta un parell de dies que ja està de vacances fins al 31 d'agost.
0: Seria la nit dels intel·ligents, que agafen vacances abans d'hora. No, avui, en un exercici de fraternitat radiofònica, hem pensat, hòstia, hi ha companys d'altres emissores que ja toquen el 2, volem saber què se sent Roger Carandell i, sobretot, quin ambient hi ha per la redacció de l'altre cantó de la Diagonal.
3: Mira, ara no us puc descriure l'ambient perquè jo he sortit a esmorzar una estoneta.
1: No fos cas.
4: És que hi ha més gent esmorzant que dins de Catalunya Ràdio.
3: Ara dintre la ràdio hi ha la gent del matí de Catalunya Ràdio, que seria estrany que sortissin a esmorzar. Avui en Ricard Ostrell no hi és.
1: Avui n'hi ha xoc.
3: Els divendres ho fa en Freddy.
4: Collons.
3: Llavors, hi ha poc ambient.
5: Avui sent l'últim dia, jo no he anat a treballar. És la notícia del dia, Catalunya Ràdio.
2: Última hora.
3: Jo crec que, és a dir, jo no l'he sentit. No sé si està a la redacció.
5: Pot ser que no hagis posat Catalunya Ràdio. Carandell, pot ser que encara no hagis posat Catalunya Ràdio avui, no ho puguis assegurar al 100% aquesta dada que dones?
3: No, jo he vingut a Barcelona posant la ràdio, sí. He sentit en Freddy, i clar, jo ara dic, no hi ha l'Ostell, bueno, potser no està a l'estudi.
5: A mi m'ha semblat sentir-lo,
3: redacció...
5: Sí. A mi m'ha semblat sentir-lo aquest matí a quarts de set.
3: Doncs mira, sí que hi deu ser, jo no he sentit.
0: Escolta, tu que ets un defensor i sempre estàs ben informat de les vides personals de tothom, sabem on van de vacances alguns noms propis de Catalunya? Ara. Per exemple, Ricard Ostrell, on acostuma anar de vacances?
5: Ja que ho paguem nosaltres, dona'ns dades.
0: Exacte.
3: A veure, Ricard Ostrell sol anar a Menorca, fa molts anys,
0: i
3: està molt bé, i li encanta, i allà aprofita per veure's amb gent que convida, i llavors, si tu vas a Menorca i tens bon rotllo amb l'Ostrell i tal, doncs vas a fer un vermut amb ell, et pot convidar a dinar, i fas un passeig per allà a Ciutadella. I, per altra banda, sé que en Garriga se'n va, jo diria, ja aquest dissabte. Als Estats Units, a fer una mica de ruta.
5: No ha superat els Estats Units.
0: Sí, perquè ell va ser corresponsal d'allà i segurament doncs, té algun nòvio o alguna nòvia per allà als Estats Units, encara.
4: Escolta, i l'Empar Moliner, que aquesta està de vacances tot l'any, què fa de forma oficial per vacances?
3: Hòstia, no la tinc controlada. Pensa que som moltíssima gent aquí a Catalunya Ràdio i jo tampoc sóc la persona més sociable del món mundial.
2: No?
3: Jo tampoc em relaciono com en tothom, saps? Yeah. I l'Empar, jo no coincidim mai, devem anar a horaris diferents, la veritat.
0: Pot ser que avui la gent hi hagi vingut directament a treballar amb la maleta de viatge amb bermudes, banyador. Jo m'imagino els treballadors avui de Catalunya Ràdio ja amb la tovallola penjada, sabeu? Amb aquell rotllo fanfarró aquí sobre l'espatlla.
5: Amb una tovallola de RAC1.
0: Sí, i en lloc de fer el cafè avui hi ha molta gent a Catalunya Ràdio fotent ja la caipirinha, no, Roger, o què?
3: No, però que sí que hi ha molts aquests dies al vespre és com uns pica-piques i unes cerveseres per acomiadar la temporada. I cada equip està organitzant, per exemple, nosaltres, el que ens surti, anem a dinar aquest migdia per acomiadar la temporada.
2: Molt bé, on aneu?
3: El dinar tot l'equip, avui. A un lloc a prop de la ràdio.
5: No ho diguis.
0: Jo no estic convidat en aquest dinar perquè no tinc plans avui per dinar,
3: Com que passaràs per davant, sí, Ernest, sí. Jo crec que pots parar.
0: Al Colmado, estreu al Colmado, putes.
1: No ho diguis, que
2: no ho dic.
0: Estreu al Colmado, vale. Ja m'aturaré a fer una cerveseta.
4: Bueno, m'imagino que aquest dinaret i aquesta festa deu ser una celebració de les audiències que ha fet Catalunya Ràdio.
3: Sí, Toni. Celebrarem que tenim les millors xifres de Spotify, d'oients de Spotify, i que omplim teatres un cop al mes.
2: Toma!
0: Mira, en tu cara.
1: Ara escolta, a veure quants teatres hem omplert nosaltres.
0: Juliana Canet, ja sabem que és un personatge públic d'aquest país. No sé si algú té alguna pregunta al respecte de les vacances de Juliana Canet, de la vida sentimental, fins i tot, de Juliana Canet, perquè ella parla de la meva, que em consta que constantment surt el meu nom en el programa aquest, el que no sortia aquí.
2: Sí,
0: a vegades no diuen el nom directament, sinó que parlen del Senglar d'Osona, que sóc el gran amic de Roger Carandell. Digues, Roger.
3: Voleu saber coses de la Juliana?
0: Bueno, per exemple, on va de vacances?
3: Per exemple.
0: Sí, i si té nòvio.
3: Jo sé que fa un... Sí, jo sé que fa un viatge a un altre continent. No vull dir el lloc exactament perquè no sé si
1: ja sé on és
3: la Vitella.
5: Sí.
3: I el tema nòvios no s'ha...
0: No tens controlat. Tot i que ho saps,
3: evidentment. Ho tinc controladíssim, però no sé fins a quin punt vol que s'expliqui.
2: Molt bé, Roger,
1: perdona, Roger, la pregunta és obligada. I tu què? Com ara vas, de nòvies?
5: Claro, cuéntalo.
0: Però crec que estàs al mercat encara i no sé si vols aprofitar l'antena de RAC 105, que té un altre públic.
1: Sí.
0: Té un altre públic, doncs, per atraure alguna fèmina.
3: Per obrir els mercats, no? Sí. Mira, jo estic solter des del 30 d'agost del 2018.
2: Quina monada.
0: Vull dir que... 8 anys.
2: I tens molt de públic.
3: Celebrarem la dècada.
0: Dos mundials. Sí. Porta dos mundials sense nòvia, Roger Carandell.
1: Que tinguis la dada tan controlada vol dir que ho has superat perfectament ja, Roger.
3: Sí. Sí, el que no s'ha de superar, jo defenso molt ser solter, vull dir que no és una època de transició.
1: Exacte.
3: Fas bé, t'hi vols quedar,
2: I
3: no?
2: Tens, Roger, tens molt de públic, perquè jo tinc moltes amigues interessades i molt en tu.
0: Sí, perquè de mi no diu res, per exemple, que les amigues estiguin interessades. Vull dir que...
2: És veritat, això mai ho he dit, aquest programa.
0: Digues, Carandell.
3: Doncs ho celebro, em sento estimat amb les teves amigues.
0: En Roger, utilitza molt Instagram per parlar, diguem. Epa. Perquè no, ho dic perquè en Roger és un tio que, malgrat parlar cada dia, dirigir-se a centenars de milers de persones amb el programa aquest que fa, en les distàncies curtes és un tio que, bueno, canvia una mica, Carandell, és així. Llavors tu et sents, per començar, no...
3: És que a mi no m'agrada parlar. En sèrio? No.
2: Per això es dedica el que es dedica.
5: No li agrada, és una mica tontet.
1: Per això està amb la Juliana, que no deixa parlar ningú.
4: Tranquil, que tindràs dos mesos sencers per...
3: Clar, que parli ella.
1: Ara, que molesta que parlin de tu tota l'estona. Ara saps el que se sent.
0: Però, escolta'm, Roger Carandell, tu no comences vacances avui, però hem volgut parlar amb tu per saber quin ambient es viu a Catalunya Ràdio, i sí que podem explicar que part de les vacances que faci seran compartides amb mi, que això és maco, Roger, després de tants anys que encara estiguem compartint vacances.
3: Home, fa molts anys que fem vacances i jo explico a tothom que tenim aquesta tradició, que és que ens anem 3 dies, tu, jo i el nostre amic Albert Vives, a Platja d'Aro. Hi ha gent que s'escandalitza, seguim fent el que fèiem quan teníem 18 anys.
0: Les estrelles de la ràdio se'n van a Platja d'Aro, ja es veu aquí el pressupost que tenim. Ho deixarem aquí. Bones vacances, Carandell, un petonet.
3: Companys, bon estiu, cuideu-vos.
0: Gràcies. Maco, el Roger. Ha arribat algun missatge demanant per ell o no?
2: No, justament ha arribat un missatge que diuen els líders heu de treballar més, a Catalunya Ràdio no els escolten tant perquè no els trobem a faltar.
4: Ara, molt bé, enhorabona. L'estic aplaudint amb les orelles, aquest missatge.
1: Quina flexibilitat.
2: L'únic missatge que ha arribat.
6: Ha dicho los líderes.
0: De seguida...
6: Tendréis que estar de vacaciones también, vosotros.
4: Ja, la Lucho, tío.
0: Les novetats musicals del divendres de seguida amb Albert Buscarons i el New Music Friday.
7: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
8: RAC 105 Barcelona.
9: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. I el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reiator. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
10: Troba el teu lloc amb Parklink.
11: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
12: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
13: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
14: Vine al Vijas de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaspenedès.com.
15: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
16: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
19: Per trobar bona música...
20: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
21: Dice Locarti.
22: Mi penya del RAC 105.
23: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
24: Família de RAC 105.
25: Som els Catarres.
26: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
27: Som els Tiet.
28: Sóc el Migui Núñez.
29: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
30: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
31: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
32: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
33: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
34: No cal creuar mig món.
35: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
36: Un petó i una abraçada, família.
37: Un petonet de part de tots cinc.
38: Això és RAC 105.
39: Un besinho.
40: A RAC 105.
41: Merci, un besito.
42: RAC 105.
43: Sempre apostant per la música en català.

0: aquesta moda, en aquesta tendència musical, que és el K-pop. Estem parlant de BTS i el Dynamite.
1: Oh! Home, que bona!
0: Bé, escolta, escolta. Escolta, escolta les onades. No us ve de gust anar a Lloret de Mar?
1: Oh, oh sí.
0: I és que a RAC 105 som molt de Lloret. Natura, cultura, tradició, esdeveniments, activitats. Lloret de Mar ho té tot, família. Matineros, si vosaltres també sou molt de Lloret com jo, heu de saber que teniu actiu ara mateix a l'Instagram de RAC105, @RAC105, un concurs per guanyar. Atenció, acompanyeu-me amb els UES de celebració. Una estada per dues persones a l'hotel boutique La Vella d'Hora. Un magnífic àpat al restaurant Sant Elm. I una experiència, escollir entre ioga als jardins de Santa Clotilde, que és meravellós, un taller de biologia marina o una activitat de tast de vi i molt més. Jo triaria el tast de vi, ja ho sabeu. Un regal super top que ja tenim actiu per guanyar-lo al nostre Instagram. Entreu a @RAC105 i participeu en aquest concurs perquè, com diem aquí en aquesta ràdio, som molt, molt, molt de Lloret. Molt. I també som molt de l'Albert Buscarons i les novetats musicals del divendres.
1: Home!
2: Bon dia, què tal? Senyora, visca!
0: Quins artistes treuen cançó avui divendres, Albert?
3: Home, ha estat molt bé que posis el Holiday de Madonna. Clar. Perquè precisament és Madonna el gran llançament de l'any. No, del dia, perquè fa 7 anys que no traia àlbum. Confessions Volum 2, un àlbum dedicat completament a la música dance i amb cançons com aquest, Dance Tyria.

0: Quants anys deu tenir aquesta senyora?
1: Mira, té 67, ho estava mirant ara precisament. De 1958, aquesta senyora.
0: Doncs escolta, que mogudeta, no? Aquesta jubilació.
2: La crítica està dient que és el seu millor àlbum almenys en 20 anys.
3: Ostres, sona molt bé,
2: des de l'altre Confessions, no, diguem-ne?
0: Doncs farem una immersió al nou disc de la Madonna que ja estem descobrint a través d'aquesta novetat del Buscarons.
2: I la Chanel, la finalista del Festival d'Eurovisió amb aquell Slow Mo, té una nova cançó avui que es diu Uno por Uno.

0: hipnòtica, et diria fins i tot un punt exòtica, no?
1: Sí, és sexy.
2: El que passa amb la Chanel, que sempre les cançons guanyen quan la veus, quan fent una de les seves coreografies.
1: Saps què t'anava a dir, això? Jo quan vaig veure la Chanel en directe, em vaig enamorar d'ella. Vaig dir, la Chanel.
2: Sí, és cert, a mi em va impactar també. Una altra banda mítica, mitiquíssima, que avui publica nova cançó, són Take That.

0: aquests no s'havien desintegrat, Albert?
1: No.
0: Ah, no?
1: Porten actius molts anys. De fet, estan fent una gira en aquests moments al Regne Unit. Increïble. Sí, una però... gira d'estadis que es diu Circus, sí, que recrea tot això, coses d'un circ, surt un elefant gegant, un elefant que no és un animal, de veritat, evidentment. Oh. Coses així. Vegis l'història que vegis al perfil de TikTok, és increïble.
2: Però amb Robbie Williams, també?
1: No,
2: Robbie Williams. Per... Però es va juntar per algun dia, Robbie Williams.
1: Només ja... per un disc, que va ser el 2005.
0: Veig que estàs al dia,
2: Xavi
0: Castellà.
3: Perfecte, matrícula d'honor.
1: Seguim. Què seria de Sònia sense Selena?
4: Oh, res.
1: Doncs aquesta nova cançó que es diu Voy a portarme mal.

0: És l'estiu del renaixement de bandes que semblaven mig mortes, no? Ja?
1: Sí, és la producció d'aquesta cançó, ja, Chasqui Ten, el que va fer Yo Quiero Bailar.
0: Dels estudios Ten, no? El Toni Ten, eh?
1: Sí, perquè l'altre està jubilat ja. Només en queda un ara.
0: Escolta, m'està agradant molt, Albert, el repertori d'avui, eh?
1: Doncs i fins ara t'ha agradat, t'he deixat el millor pel final. Perquè... tampoc és notícia, però avui tenim nova cançó de David Guetta.
0: Ah!
1: Aquesta amb Third Party i John Newman, i es diu Human. Human.

0: al final, per probabilitat, si treus tanta música, una o altra
1: funcionarà.
0: Va bé, no? Això és així. També és veritat que ara necessita Arsenal, perquè ja sabeu que no para. Concert rere concert, actuació rere actuació. David Guetta, que me la posa dreta.
1: Treu tantes cançons que ja és evidentíssim que aquest tio no fa res, només posa el nom allà on altres fan cançons, no?
0: Molt intel·ligent per part seva.
2: Però ja no crec que ho faci ni per diners, no? Perquè vull dir, ja diners ja no...
1: No necessita, no? Va vendre el seu catàleg per prop de 500 milions, per tant,
2: fuà,
1: està bé.
0: Jo no sé què fa treballant aquest tio, encara. Escolta, Albert Buscarons, moltes gràcies per actualitzar la música al New Music Friday. T'escoltem d'aquí una horeta, ja. D'aquí una horeta, Rack City.
1: Adéu, Buscarons!
0: L'Al Capone, l'Al Capone!

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
11: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Depart 2026.
12: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
13: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
14: Una merda.
13: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.

0: cotxe a baixar a la finestra o no, o directament poses l'aire condicionat i això sí, tamarro, rere tamarro, que és el que fem aquí a RAC 105, ja ho sabeu, eh? Aquesta és de l'estiu passat de Calvin Harris, es diu Blessing.
1: Que bona.
0: Bravo. Marc Puga, molt bon dia, bonica.
1: Molt bon dia, Ernest, com va tot?
0: Doncs bé, gaudint d'aquests últims minuts de ràdio de la setmana.
1: Ja, ja s'acaba això.
0: Sí, i s'acaba la temporada també, però
1: estic
0: encara
1: trista,
0: queden dies.
1: Julio! No m'agraden els finals, m'agraden els principis.
0: Bueno, calma, tranquil·la.
1: Però no és un adiós, és un hasta pronto.
0: Gaudeix de cada cosa, no?
1: Sí,
0: gaudeix
1: sí,
0: del final, gaudeix de la feina que hem fet aquest any, gaudeix del fet d'haver-nos conegut.
1: Sí.
0: De tenir
1: realment m'heu canviat la vida.
0: Aquesta cadira, aquest micròfon, tot això.
1: És un privilegi, bonic, ja una sort, i t'ho agraeixo.
0: Doncs vinga, seguir gaudint la vida radiofònica. 10 i 9 minuts, petons de l'Ernest Codina i Marc Puga, tu els hi vols enviar petons?
1: Jo els hi vull enviar molts petons.
0: Molts petons.
1: Avui molts.
0: A tots els oients. Doncs vinga, va. Com sempre, a l'hora tronera, que és l'hora pels que ens escolteu tard, ens actualitzem pel que fa a les commemoracions i efemèrides.
1: Help, I need somebody. Help, help, l'ajuda és la que necessiteu per despertar, per això estem aquí. Escoltem els Beatles perquè fa 61 anys que van actuar a Barcelona. Va ser la primera i l'única visita del grup a Catalunya. Ara tenim tributs, però mai tindrem de nou els Beatles. El que sí que s'està gravant són unes pel·lícules dels quatre membres, sí, una pel·lícula per sí. membre, i estan rodant per Barcelona. Per tant, no sé si veurem aquell moment dels Beatles a Barcelona.
0: Els biòpics, home, sí. segurament. Evidentment, nosaltres no el vam poder viure en aquest concert perquè fa 61 anys. No sé on es va fer. No sé on es va fer.
1: A la Monumental em sona, no?
0: Sí, podria ser.
1: És que, periodisme. Escolta'm,
0: més cosetes. Jo no puedo más en la calor.
1: Mira, no, doncs d'això parla la notícia. Ya no puedo más. El 3 de juliol del 2021 va haver la major onada de calor al Canadà des de que es tenien registres, arribant als 49 graus, que direu, no és tant, home, estem parlant de Canadà.
0: Mira, farem una cosa. Obrim WhatsApp, ja sabeu que l'última hora sempre és més interactiva, amb els oients que aguanteu fins les 11 del matí a Codina, que teniu tot el mèrit del món. Amb què no podeu més vosaltres ja? De què esteu farts?
1: M'encanta, i posem el Camilo Sesto. Sí. Ja
0: és
1: no
0: allò, respon la pregunta. Ja no puedo más. Amb què no pots més ja? Digue'ns-ho al 608-7171-41.
2: 608-7171-41.
0: 10 i 11. És David Bisbal cantant l'himne d'Espanya. Per què l'escoltem, Marc?
1: A mi aquest tall em fa una gràcia que tu no saps. L'escoltem perquè el 1976 l'Adolfo Suárez era el president d'Espanya, el primer president després de la dictadura de Franco. Epa! I això és Regreso al Futuro, Back to the Future. Avui fa 41 anys d'aquella estrena als Estats Units, una de les pel·lícules més taquilleres de la història i que ha deixat petjada a la nostra societat, per què no dir-ho?
0: I d'una de les pel·lícules més taquilleres de la història a una de les millors cançons de la història.
3: Siguis de plàstic, si no ets en vas, al groc no hi aniràs. Encara que siguis metàl·lic.
0: Meravelloses Mamsells cantarà aquesta cançó per reciclar bé el plàstic.
1: I les escoltem perquè avui és el Dia Internacional Lliure de les Bosses de Plàstic.
0: Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: L'actor Pep Moner, que avui fa 73 anys. També l'actriu Natàlia Ramos en fa 34. L'expolítica Inés Arrimadas en fa 45. L'actor Tommy Flanagan en fa 61. També el Tom Cruise, avui l'actor guapíssim de Missió Impossible i moltes d'altres en fa 64. I acabarem amb El King, és cantant i en fa 36.
0: I moltes felicitats també a tots els oients que avui celebreu alguna cosa. I si no, també felicitats per ser com sou.
1: Home, per molts anys, home.

Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.

0: Pla electrònica i és català el protagonista d'aquest hit, produït per Scotty Deca, és Marcos, amb una cançó que es diu Festuc. No és pistatxo, es diu Festuc. Aviam, estem parlant...
1: Aviam.
0: D'una trucada que fem al Dani. Hola, Dani.
2: Dani, contesta.
0: Sóc l'Ernest Codina, és urgent, tenim una emergència nacional. Et truco de la ràdio del matí, a Codina de RAC 105, no sé si ens coneixes, company.
3: Sí, sí, es coneixo, sí.
0: Molt bé, doncs escolta'm, a veure, felicitats perquè fa 50 anys, no?
3: Sí.
0: Xifra rodona, mig segle, company, com ho portes, això?
3: Bé.
0: Sí, no? Home, tan ben acompanyada amb aquesta família fantàstica, eh? Una dona i uns fills fantàstics, per molts anys, primer de tot.
1: Per molts anys, carinyo.
3: Gràcies.
0: De fet, Dani, has de saber que la teva família t'ha escrit unes paraules que te les llegeixo jo amb la meva veu sexy, vale? Dani, avui celebrem no només els teus 50 anys, sinó tot el que ets i tot el que has construït. Ara t'emocionaràs, agafa uns clínics, Dani. Els teus fills, la Lucía, l'Àlex, la teva dona, la Marta,

0: Estem immensament orgullosos de tu, de tots els objectius que t'has proposat i que has aconseguit amb esforç i constància. Ets un referent, tio. Orgullosos de la família que pas a pas hem construït junts, però sobretot, orgullosos de la persona que ets, generosa, valenta, amb un cor enorme. Gràcies per ser com ets, per cuidar-nos i per fer-nos riure cada dia. T'estimem moltíssim, un aplaudiment, perquè tinc la pell, de veritat, de gallina, però com un pollastre,
1: Que sàpigues.
0: Què sents? Com t'has quedat després d'escoltar aquestes paraules, amic?
2: O sea, ¿qué puedo decir? Es que no, yo también me quedo sin palabra.
0: És totalment recíproc, no? Entenc que tot això que els dones és perquè t'ho provoquen ells, també, no? Final?
2: Sí, sí.
0: Quin creus que és el secret d'aconseguir una família així d'unida i així de bonica i en què tothom s'estima molt?
2: Supongo que el amor, ¿no?
1: Supongo. Sí, seguramente.
0: No, però diuen que l'amor s'acaba, que hi ha un desgast, a vegades la gent doncs es cansa de les coses, però sembla que vosaltres continueu molt actius en aquest aspecte, cosa que ens fa molt feliços. Mira, aviam, canviem de tema perquè em sembla que avui agafes un avió, pot ser o no?
2: Hòstia, sí, me tienen un poco mareado porque no. Vale. Yo pensaba que iba a trabajar y resulta que no he ido ni a trabajar, nada de nada.
1: Ay.
2: Que no sé nada.
1: No sabes nada.
0: Però saps l'hora que surt l'avió?
2: Nada de nada.
0: Saps l'hora que surt l'avió?
2: No sé ni dónde voy.
1: ¿Y no tienes alguna... ¿No t'imagines alguna cosa?
2: Bueno, puedo imaginarme, pero no estoy seguro tampoco.
0: On sou ara?
2: A casa.
0: Val.
2: A punto de salir por la puerta. Bueno,
0: pregunta-li a la teva dona a quina hora surt el vol, perquè no foteu tard.
1: Claro.
2: Es que no sé si vamos en avión, tampoco lo
0: sí,
2: sé.
0: Sí, ja et dic jo que sí. Agafaràs, agafaràs un avió, val? No tinc l'hora exacta aquí ara mateix, però has d'encertar el destí. Jo et faig una... Bueno, et dono unes pistes...
1: Ai, és una divinalla.
0: Sí, i tu m'intentes a veure si ho encertes. Va. Diu que has de preparar una maleta que hi hagi un paraigua, perquè el sol... aquí on aneu, s'hi deixa veure ben poc. Val? Diu que veuràs autobusos vermells de dos pisos passar.
2: Ah,
0: i gent que per conduir ho fot tot al revés. Estaràs entre cabines vermelles i un rellotge molt famós. Diu, potser ja ho tens clar, quin lloc misteriós és el destí del teu viatge en família?
2: Que está al revés, Australia, ¿no? No, hombre, de broma.
1: ¿Te imaginas?
2: No, Londres, ¿no? Supongo.
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Home,
0: sí, señor.
1: Una énfasi, tú. És Londres, és Londres, Dani, molt bé.
0: Doncs a gaudir d'aquest viatge en família per celebrar els teus 50. Dani, ha sigut un plaer, gaudiu molt, entesos?
1: Això.
2: Vale, gràcies.
0: Vinga,
1: per molts anys,
0: un petonet,
1: papu.
0: A la família.
2: Vinga.
0: Adéu-siau. Quina sort, quina enveja, no? Anar a Londres. No sé si estan gaire més frescos que aquí, perquè em sembla
1: mira,
0: que també estan,
1: estan
0: sota els efectes d'una onada de calor, vull dir que la pluja, teòricament, poca.
1: No hi haurà molta.
0: Mira, aquesta cançó. L'últim tren a Londres. Mira.

voleu encarregar una trucada, envieu un mail ara mateix a desperta@rac105.cat. Hey guys, this is Bruno Mars. A RAC 105. Estàs

0: busques informació contrastada? America. Rigor, credibilitat.
1: El mandat del poble.
0: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
2: Ai, bueno, no passa mal.
0: Matina Codina, a RAC 105.
3: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc Black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
6: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
7: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment. Com un amor, a primer preu.
9: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
12: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
13: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Medishore.
15: Avui, a dia, el tomàquet en branca per només 1,49 al quilo. De debò. Molt bé. Dia.
16: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
17: A l'ataque!
18: Tengo que dar el extra.
16: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Una cançó divertidíssima, una cançó fantàstica, meravellosa. Joan Dausà amb Mama Duixa, que des de la línia de sortida de les cançons de l'estiu en català sembla que va guanyar avantatge. Papi, sí, posa'm el disc, dedicat a la Julieta, que és una de les seves filles, tu.
1: Ai, papi, escolta, eso es lo que le digo yo a Cazorla siempre. Papi, ponme un disco.
0: ¿Por dónde?
1: Ah, amigo. Ah, amigo.
2: Ay, travieso, que eres travieso.
0: Dos quarts tocats d'11 d'aquest divendres 3 de juliol. Saludem a l'Arnau Margo, que és el nostre estudiant en pràctiques. Bon dia, Arnau.
3: Ei, què tal?
1: Home!
0: L'Arnau avui ens porta una secció molt musical per descobrir el significat que s'amaga darrere d'algunes cançons molt conegudes, quan vulguis.
3: Sí, bueno, avui vinc amb aquesta missió, arruïnar-vos la infància, les festes majors i qualsevol record que tingueu associat amb aquestes cançons que us porto. Perquè sí, vinc a parlar-vos d'aquestes cançons que tots hem cantat a ple pulmó, pensant-nos que deien una cosa i en realitat pues, amagaven missatges molt diferents del que pensem.
2: Ai.
3: Comencem amb un clàssic de clàssics.
1: Què passa amb aquesta?
3: Parlo de la cançó de Who Let the Dog Shout, i és que crec que tots ho hem donat tot amb aquest temazo a la discoteca o al cotxe.
0: Boníssima.
3: Tothom ens pensem que és com l'himne dels gamberros, la cançó com per fer el boig. Sí? Doncs pareu, màquines, perquè no fa tanta gràcia.
0: Què fots?
3: Pareu, perquè aquesta cançó parla de l'assetjament a les discoteques.
2: Ostres.
3: Els gossos, els que fan referència, són els típics babosos insuportables que increpen a les noies a la pista de ball.
1: No
3: la lletra...
1: Clar, no són els peluts, no són les mascotes.
3: No,
0: és una metàfora, Albert, és una metàfora.
1: Ostres, que fort!
3: Sí. La lletra és la perspectiva de les noies dient-li al porter: escolta, qui ha deixat entrar aquests gossos? Així que, bueno, la pròxima vegada que escolteu aquesta cançó a la discoteca, no us poseu a abordar com en arguments. De fet, bueno, allunyeu-vos de qualsevol persona que es posi a abordar en qualsevol àmbit de la vida.
0: No? Brutal, eh? Saps allò de no t'hi acostaré sense saber una cosa més?
1: Sí,
0: doncs, brutal, no ho sabia jo. Parlem ara de la cançó Poker Face de Lady Gaga.
3: Sí, bueno, un temazo, un clàssic. I, bueno, quan va sortir molta gent va interpretar-la com una cançó sobre el joc, el risc, o jo que sé, el fet de no mostrar emocions, o, bueno, directament ni esperaven entendre el significat, com jo, que moltes cançons d'anglès ni les entenc.
2: Evidentment.
3: Doncs, error, la mateixa Lady Gaga va confessar que aquesta cançó tracta sobre estar al llit amb un home, però està pensant en una dona.
2: Ah!
3: Clar, d'aquí ve la cara de pòquer. La pobra ha de simular molt fort perquè el xicot no s'adoni que mentalment ella està a l'altra punta del món.
4: O sigui, que ella està des del punt de vista bisexual, no? O sigui, jo soc Lady Gaga, estic amb un tio, però estic pensant en una noia.
2: Sí,
4: no?
2: Amb la dona.
4: Vale, adéu,
0: carai, tu, no, això ha de ser incòmode, realment, que tu estiguis al llit amb algú. I ja no només pensar en algú del sexe contrari.
2: En una altra persona,
0: sinó,
2: directament.
0: No sé si us ha passat mai que se us en va la ment cap a alguna altra banda.
3: Jo crec que el que diu que no està mentint.
2: Evidentment, li ha passat a tothom. I el que diu que no...
0: A tu que et veig llançada, si vols explicar la teva història.
2: No parlaré de les meves intimitats, però crec que és una cosa que passa i pot passar i no és res dolent, perquè la ment, o sigui, l'inconscient, tu no el tries.
0: Jo a vegades ho he fet voluntàriament.
2: Això ja és més preocupant.
1: Per excitar-te més,
0: No.
2: Tu no me pones.
0: Crec que tot el contrari. No, el que sí que em va passar una vegada, que això sí que em va ser molt fort,
2: ai,
0: és que vaig anar al cine amb una noia, t'estic parlant de fa molts anys, jo tenia 20 i pocs, o fins i tot menys. I me'n recordo que, bueno, vam començar a fer petons al cine.
2: Sí.
0: I quan m'estava fent els petons, t'ho juro, vaig tenir la sensació que la noia no era... la noia amb qui estava jo, sinó que era una altra.
1: Era la de l'altra butaca, no?
0: No. Sí, era com la noia que m'agradava més. No sé com dir-t'ho. El meu cervell em va portar cap allà, no va ser voluntari, eh? Vull dir que sí que...
2: I vas obrir els ulls i vas dir merda.
0: No, vaig dir, bueno, tu... No, hi ha el que hi ha, tu, hi ha el que hi ha.
1: Home, hi ha molta gent que se li escapa el nom d'una altra persona en les relacions íntimes.
2: En coses normals, o sigui, ja està.
0: Bé, alguna cosa més sobre Poker Face de Lady Gaga, o no?
3: Bueno, es dona aquesta lliçó que, per molt que creguis que saps el que està passant, sempre hi ha la possibilitat de que en realitat no estiguis entenent absolutament res.
0: Ahí està.
3: Però, bueno, passem de la Lady Gaga, passem del el Joan Petit, un temazo de la infància de tots els catalans i catalanes.
5: Balla, balla, balla, el Joan Petit com balla, balla amb el dit.
0: Però tu ets el Joan gran, tu ets el Joan gros.
1: Sí, sóc el Joan gros.
2: Bastant més gran, no crec.
3: Bueno, és com l'himne, no?, de tota una generació, almenys de la meva, no sé, de la vostra, però...
2: Sí.
0: Balla per tot arreu, el Joan, eh?
2: És com de tota generació.
3: I, bueno, segur que us penseu que és com una cançó com superinnocent, sense maldat, divertida, desenfadada... Doncs no.
2: No!
0: Error, mec!
3: Atenció, perquè aquesta cançó d'origen medieval parla de Joan Petit, un líder que es va rebel·lar contra el rei de França. Quan el van atrapar, el van condemnar a ser torturat a la roda.
1: Què dius?
3: Exactament.
2: L'Ijan Fotit.
3: La cançó explica com l'anava esclafant els ossos un a un. El dit, la mà, el peu, el cap...
0: la cama.
3: Així que la pròxima vegada que vegeu nens feliços ballant en una rotllana al Joan Petit, penseu que estan celebrant un esquarterament.
0: Hi ha coses, que millor no saber-les, no?
4: Hòstia, quin mal rotllo, Arnau.
0: Ara tu veuràs el Max ballant al Joan Petit. Ai, calla, para de ballar això, para de ballar això.
4: Però vull ballar Poker Face, no?
3: Així que ja sabeu, pares i mares de Catalunya, vigileu el que escolten els vostres fills.
0: De res. Escolta'm, Arnau Marco, el nostre estudiant en pràctiques, has fet una gran feina.
2: Un
0: aplaudiment per l'Arnau i tot el que ens ha explicat.
6: Becario, sí, vale.
2: Ho has fet bé, Toni?
6: M'ha agradat perquè desconeixia totes i cadascuna de les cançons amb el seu significat.
0: Sí, el real. Que ningú sap. No sé si tu t'ha passat estar al llit amb una persona de pensar en una altra.
2: T'ha passat?
6: No m'ha passat.
3: De pensar en el Joan Petit.
6: No m'ha passat mai. Jo estic feliçment casat i molt enamorat.
0: I per molts anys.
2: I tant.
0: Arnau Marco, moltes gràcies.
3: A tu, Ernest, gràcies. Vinga.

0: Els Amics de les Arts, pels pròxims mesos, és, segurament t'estimo, el single d'avançament del nou disc ple de guitarro, segur, una de les bandes més famoses, més estimades a Catalunya, uns tios molt trempats, que sempre... És molt bona notícia que tornin.
1: Sí.
0: Hola, Patrícia, sóc l'Ernest Codina, em coneixes perquè m'han dit que ets fidel oient del programa del Matina Codina. Com estàs, bonica?
1: Ai, un dia... Ai, bueno... Mira,
0: t'oi,
1: colina.
0: Què passa?
1: Vull dir-nos que el meu marit, l'únic regal que li ha demanat és que em felicitació.
0: De veritat?
2: Que és mona.
1: T'ho juro.
0: Hòstia, que fort, no? Vull dir que ja, això vol dir que ja no vols coses materials, no?
1: No em fa falta. Ja ho tinc tot. Tinc família, tinc feina i salut.
0: Molt. Patrícia, què et feia il·lusió d'aquesta trucada? Què és el que t'havies imaginat?
1: Estic emocionada, eh? Doncs, és que l'any passat ho vam passar malament.
0: Sí, m'ho ha explicat el Ferran.
1: El que tinc és anar... Ai, el meu marit està rient.
0: Explica'ns, aviam, tranquil·la. Tu estàs amb confiança, estàs amb família... Sí. Pensa que sóc un col·lega i m'expliques el que us va passar l'any passat. Això. I per què va ser tan important el Matina Codina. Entenc que anaves per aquí, no?
1: Bueno, mira, el Ferran va estar malalt, va estar molt malalt a l'hospital i el meu moment de desconnexió i tal era quan anava del col·le de la nena a l'hospital i estava amb vosaltres.
2: Ostres, que maco.
0: Sí, veus, a vegades no som conscients que arribem en aquests llocs i ni en aquests moments de la vida que, bueno, que són dolorosos, que són difícils i, per tant, ens alegrem moltíssim d'haver-te fet companyia i també de poder parlar amb tu per felicitar-te per aquests 43 anys. Sí. De part de l'Arlet i del Ferran, que l'Arlet és la vostra filla, i et volen donar les gràcies. Et volen donar les gràcies per ser tan bona mare, per cuidar-los tant, i el Ferran especialment et vol agrair doncs, que l'any passat, que va ser molt difícil, com acabes d'explicar, hi fossis tant, no? I que... Bueno, que pel suport, per la il·lusió, per tot plegat. Jo també m'he emocionat. Què vols que et digui, Patrícia, tu? És que... No m'esperava ara de cop i volta... entrar en la vostra vida d'aquesta manera, no? Deies, perdona.
1: No, que va, que feu una feinassa que a vosaltres no us sembla, però que les tonteries i aquestes coses, de veritat que, bueno, li donen alegria al dia a dia.
0: Molt bé. Esteu una mica millor o què, però, Patrícia? Esteu més animats
1: sí,
0: a casa?
1: Sí, en Ferran.
2: Això és important.
1: No es pot dir curat, perquè, bueno, va patir càncer, llavors sí. No es pot dir curat, però està net. Llavors... Bueno.
0: Doncs ara a continuar cuidant-vos molt, estimant-vos moltíssim i a gaudir del dia a dia. Us agraïm molt que hagueu compartit aquesta història i també t'he d'agrair a tu doncs, que ens escoltis i que siguis tan fidel al Matina Codina. Un petonet i molt bon estiu, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Aquest any que tenim el Ferran ja una mica més, més actiu, doncs aviam si feu unes bones vacances.
1: Vinga, vale. D'acord, gràcies.
0: Un petó a l'Arlet, també. Noi. Que vagi bé, Patrícia, bonica. Adéu-siau, per molts anys. La màgia de la ràdio, Marc Puga.
2: Sí, no, realment molt maca aquesta trucada.
0: Bé, necessari que hi hagi encara programes en directe com aquest per animar la vida de tantes i tantes persones a Catalunya. Som al Matina Codina, a RAC 105, ja en l'últim quart d'hora, abans de fotre el camp de cap de setmana. A veure, mira, aprofitaré per fer una pausa, Mar.
2: Sí?
0: Sí.
2: Doncs vinga.
0: No, perquè ja ens hem de recuperar d'aquest moment de ràdio, no? No trobes?
2: Una mica? Home, doncs sí, perquè sigut una mica maco, però també durillo.
0: Sí, jo he quedat tocat. Ara vinga,
3: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
4: RAC 105 Barcelona.
5: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
6: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
7: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
6: Coldplay, al Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
8: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
13: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
12: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
14: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
15: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
17: Ja som 100.000.
18: 100.000. Uneix-te a la comunitat RecSensing.
19: Instagram,
18: TikTok,
19: Facebook,
18: X,
19: YouTube.
18: I la nostra web.
19: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RecSensing.
18: I tu, què esperes?
19: Som a tot arreu.
18: 100.000.
20: I pujant.
21: RecSensing.

0: programa. Hem escoltat ara Imagine Dragons amb aquesta cançó fantàstica que arriba des de Las Vegas, tu, allà amb les màquines escurabutxaques i els espectacles als hotels Bones, Bones. I els nostres oients sí que són bons. Els hem preguntat fa una estona d'aquesta venia fins als nassos, eh? Ja no puedo más, ja no puedo más, ja no puedo más. Us hem preguntat de què esteu tips, ja, tu. Amb què no podeu més? Mira, per exemple, hi ha hagut una persona que ens ha enviat un missatge de text que diu...
1: Ah, sí? I què diu?
0: No puc més amb les crisis existencials de tenir 30 anys. Tu que t'hi vas acostant i ja comences o no?
1: No, és que jo quasi tinc 30 ja, eh? Ho porto dient des del
0: 20 de juny. Falten 3 anys, carinyo, calma.
1: Ja, 3 anys passen volant.
0: Són 1.000 dies.
1: A mi m'agrada molt fer anys. Si estàs bé, fer anys és maco i cada etapa té coses bones. Llavors no és una cosa que m'agobi i digui ja no puc.
0: Quina és la crisi als 30? No l'entenc, la dels 30.
1: Home, doncs que ja has passat els 30, eh? Ja ets gran.
0: Ja, però què, l'accés a l'habitatge, per exemple?
1: Home, als 30 és veritat que hi ha una mica de pressió social, perquè ja tothom et comença a preguntar. Jo no he arribat encara, però encara acabo algun comentari de... Temes més d'estabilitat, parelles, fills, independitzar-te, que dius, bueno, tinc 30...
0: Comença a anar de debò, no?
1: Ja és com que
0: deixes enrere la tonteria i comença l'hora de centrar-se.
1: Sí, hi ha una pressió social molt... que es fa feixuga, es fa pesada.
0: Vinga, també tenim un missatge d'àudio.
2: Jo no puc més amb l'habitació del meu fill. Cada vegada que entro, ploro de com la té. Té 15 anys, no puc més.
0: Clar, l'habitació d'un individu, d'un adolescent de 15 anys, no? Ja t'ho pots imaginar, tota la roba per allà tirada, llaunes obertes, tot fet un merder, aquella olor d'adolescent, aquella olor que entre tigre i resclosit, no? Una cosa així tancadeta. Però, escolta'm, som aquí per intentar que totes aquestes coses que us foten una muntanya amb les quals ja no podeu més, es facin una mica més lleugeres. Al matí de Codina, família, és això, és això. No podem més amb la calor, tampoc, però bueno, farem el que podem. Recordeu que aquest diumenge comença una nova onada de calor, la segona de l'estiu, que combatrem fermament i estoicament des de la ràdio. 6 minuts i les 11, 4 anuncis que em queden per tirar, que els hem d'escoltar sí o sí, i que són els que ens mantenen vius, els locutors de ràdio, i que, a més, deixa'm dir-te que són grans consells per la teva vida.
3: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Marant, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
11: RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
12: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
13: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
14: Matina Codina amb l'Ernest Codina.
0: Bueno, amb l'Ernest Codina, amb l'Ernest Codina, i amb el Sergi Ferrer, i amb la Mar Puga, i amb el Xavi Cazorla, i amb l'Alan Lillo, que ja marxem de cap de setmana. En bicicleta marxarem. Com que comença el tour, anirem tots com si fóssim els de Verano Azul.
14: Home, jo bicicleta no, però en patinet sí que marxo avui.
15: És veritat, jo en patinet.
16: Hauríeu de veure a Catalunya, de veritat, la imatge d'Alan Lillo, vestit d'estiu ja, amb pantalonet curt. No sé de quin color és avui el teu pantaló.
14: És rosa.
16: Pantaló rosa, eh? Samarreta blanca i un casc que li queda... No bé, no. Superbé. Amb un patinet col·laborejant Barcelona com si fos un adolescent. És una imatge que us recomano a tots per anar de cap de setmana.
14: Està rabiós perquè li he fet un ensurt, perquè l'he vist caminant i que ara li he fet un susto. Li he fet tus huevo ahí.
16: Estava mirant, perquè els dijous i els divendres a Francesc Macià està ple de yonquis que han sortit de festa, han menjat McDonald's i ho han deixat tot brut. I jo estava allà com un senyor gran dient quina vergonya el jovent, i passa l'altre, tu huevo ahí! I m'he espantat.
14: T'he fotut un bon susto, eh?
0: En fi.
16: Que sí, ja ho he dit jo.
1: Gamberro.
0: Us proposo que feu un podcast explicant les vostres anècdotes que no interessen absolutament a ningú.
16: Per això no fem el podcast.
0: Dos minuts i les 11. Aquests dos minuts els dedicarem a la crítica del Toni Clapés. Bon dia, Toni.
17: Què tal? Bon dia.
0: Com has vist el programa avui?
17: Bueno, fluixot.
16: Un altre cop.
17: Però bé, tampoc passa res, vull dir que tampoc...
0: La mitjana, no? La mitjana.
17: Exacte.
0: La mitjana,
17: dir, tampoc se li pot demanar res a algú que no dona més de si.
16: Gràcies.
17: Molt bé. L'esforç em consta que el feu.
0: A veure, ho intentem. Anem a concretar una mica més amb les coses que t'han agradat i no t'han agradat.
17: Doncs mira, comencem amb el pitjor, que ha estat el Cazorla...
1: Portant
17: un tall meu de versió on m'equivocava dient el nom de la presentadora Manen. Bueno, la Manen Mendizábal.
1: Otra vez.
17: La Manen Mendizábal.
0: Que té cognom de formatge, no?
16: Mendizábal, sí, senyor.
0: I Idiazábal, no?
16: Clar. Ah, doncs no ho sé. Jo et segueixo la corrent la majoria de les
1: vegades. Jo és que no sé de què parles.
0: Escoltem el moment. Saludem a la directora i presentadora Manen...
16: Ai.
0: Manen Mendizábal.
16: Manen!
0: Manen! Manen! És que m'ho han escrit malament.
16: Manen, escrit!
0: Sí, vull dir bé, no?
16: No!
0: Manen!
16: Manen
0: Mendizábal. Però si és que és...
16: Manen!
0: Manen Mendizábal. Però és que ho ajunto amb la M següent. Manen Mendizábal.
16: Montserrat.
0: Ho deixarem amb Manen. Toni, què et va passar aquí? No, i a més m'agrada molt que fots la culpa al redactor, que t'ho han escrit malament.
17: Clar, que no es llegia bé, però bé, és igual. Fa molta gràcia...
1: Es va fer autocrítica, Toni, eh?
17: Fa molta gràcia que un equip que no para d'equivocar-se se n'enfoti d'un altre que els hi triplica l'audiència.
16: Ostres!
1: Més. Home, demanar-li perdó, Xavi.
17: Està molt bé, això.
16: Sí, ho sento.
17: Bueno, pues el proper dia t'ho penses.
16: Avui
17: el pitjor, el Xavi Cazorla.
16: El cabezón, digue-ho bé, Toni, el cabezón.
17: Exacte.
0: Bé, això ha estat el pitjor del programa. A veure si fem una mica d'autocrítica també, Toni, no passa res. Què ha estat el millor?
17: El millor del programa ha estat poder parlar en directe amb el Roger Carandell de Catalunya Ràdio per poder-lo posar a parir arran d'aquestes vacances que ja han començat els col·legues de la Ràdio Pública Catalana.
0: Sí.
17: També increïble que estiguin ja de vacances.
0: Avui no és enveja sana, avui és enveja fastigosa la que tenim cap als nostres companys.
16: Perquè a més les pagues tu, les vacances, bueno, i jo, i tots.
0: Sí. Però bueno, és lògic, no?, que la gent doncs vagi fotent el camp.
17: Ara, he estat molt, molt encertat quan li he dit en directe si estaven celebrant les audiències.
16: Sí. Duríssim,
1: sí, però t'ha fotut un zasca, Toni, perdona que et digui.
0: Ha dit que són líders a Spotify i omplint teatres.
1: Ja,
0: però què fem? Som actors o som locutors de ràdio?
16: Ara.
0: Va, posem-les
16: a veure.
0: Bé, Toni, per tot això, quina nota ens poses avui?
17: Doncs per un programa que critica professionals com la copa d'un pi com jo.
0: Contrastadíssims.
17: Però que ens ha fet riure en alguns moments també de diversió al llarg del matí. La nota del Matina Codina d'avui és...
16: Ens nervi.
17: Un 4,5.
0: Un 4,5, oi!
16: Pels
0: pèls, pilota al pal.
14: Culpa el Cazorla.
1: Cazorla, tio!
0: Que també, diguem-ne, en l'època de l'any que estem ja podries haver reunit el 5 i no hauria passat res. Però bé, no passa.
14: Bueno, pues, també podríeu no haver-me criticat. I...
16: Això.
14: Criticar el que us ha de posar la nota també és del gènere estúpid.
0: Escolta, una cosa que s'ha de criticar també d'aquest programa és que sempre marxem tard. Sí, ja són pràcticament les 11 i 2 minuts i el que hem de fer és tocar el 2 a esmorzar i a preparar el programa de dilluns.
1: Agur!
0: Marc Puga, moltes gràcies. Sergi Ferrer, bon cap de setmana. Gràcies a la Lillo.
16: Bon cap de setmana.
0: Cazorla, sigues feliç com una nit. Moltes gràcies. I també l'Arnau Marco, que és el nostre estudiant en pràctiques, a l'Abel Caral, al Xavi Pardo i a tots els que fan possible el Matina Codina. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Ens veiem demà al Canet Rock a la tarda i a la nit a la festa del mig any a Banyoles. Sigueu feliços.
16: Vale.
0: Adéu. Buscarons, ja pots entrar, buscarons.

0: Que ja és estiu, per si no ho havies notat, la nostra antena també té aquesta frescor que necessitem per aquestes dates amb cançons com aquesta és nova. DJ Goja amb Jason Derulo.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Mi Chico. T'ha cridat l'atenció, oi? Doncs sí. Per una de les cançons de la temporada, i tant que sí. 11:04. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Doncs vinga, seguim amb una antena ben fresqueta amb aquest hit de fa un parell d'anys de Figaflowers. Aquesta és la nostra amiga, la Marina. Bon dia a tots.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
3: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya.

Aquesta és la nova cançó d'Alex Warren, una altra de les que formen part del seu nou disc, que es diu Fever Dream. 11 del matí, 17 minuts. Aquí estem celebrant la vida una vegada més i una menció especial a tots els que avui agafeu la maleta. Hi ha molta gent que avui comença Operació Vacances, així que aquesta per vosaltres, perquè mai millor dit de vacances. Viva la vida! Viva la vida!

0: fins aquí, amb el ventilador, a la màxima velocitat possible, amb aquesta nova cançó de Banda Neon, Búhos i el Món DJ.
1: Vamos a la playa.
0: A la playa, a la playa, perquè és que RAC 105 són molt de Lloret. Allà hi ha natura, cultura, tradició, esdeveniments, activitats. Lloret de Mar ho té tot. I si tu també ets molt de Lloret, has de saber que tens actiu un concurs a l'Instagram de RAC 105 per guanyar atenció. Una sala per dues persones a l'hotel Boutique La Vella d'Hora. Un magnífic àpat al restaurant Sant Elm. I també una experiència a escollir entre ioga als jardins de Santa Clotilde, un taller de biologia marina, una activitat de tasadí i més coses. Un regal molt top, ja ho veus. Així que no t'ho pensis, vés a l'Instagram de RAC 105 i participa al concurs perquè, com diem, a RAC 105 són molt de Lloret. Entra al nostre perfil i participa-hi.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
2: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
6: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
7: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
8: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
6: Menys Shazam i més REC 105. T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
9: En un podcast concentrat i sense pauses?
6: Desig concedit.
10: És el flipat del cinema.
11: Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada.
6: Oh! Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
10: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
6: Busca'ls a l'aplicació de REC 105 i a Spotify.
9: I porta'ns on vulguis.
0: REC 105.

Bruno Mars continua de gira mundial ben aviat a Madrid, així que el saludarem des d'aquí. No ens queda un altre. No ha vingut a veure'ns. Uptown Funk. I ara tenim un tros de notícia, tot i que segur que ja ho saps, i és que l'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Sí, de clar, una de les més ben valorades. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com. El valor de ser directe.

No sé si has vist la cinquena part de Toy Story, és una de les pel·lis del moment, sens dubte. I a la banda sonora, la protagonista del dia, que avui es casa, Taylor Swift, al Madison Square Garden, farà una festassa amb uns quants centenars de convidats. Aquesta és la seva aportació en format country a la pel·li I Knew It, I Knew You. Busquem les 12 i ho fem amb una altra de les cançons del disc de Maria Jaume, Sant Domingo Forever, és com es diu l'àlbum, i aquesta arriba avui a la nostra programació. Ja estem enganxats, eh? I tot just comença. Es diu Festa i Drama.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
5: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
6: És passar corrent davant la Sagrada Família.
5: És sentir la brisa del Mediterrani.
6: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
5: És monumental.
6: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
5: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
6: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
1: Verisure.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Aquesta és Ray, una altra de les cançons que ha tingut un protagonisme extrem aquests mesos a RAC 105. Es diu Where is my husband?
1: La teva música, amb Albert Buscarons.
0: Doncs mentre ella busca la nit, nosaltres et saludem de nou capbussant-nos a la nostra col·lecció d'èxits, que en són uns quants, de l'actualitat, i els que sonaven fa unes temporades enrere, com el que arriba ara mateix, de Calvin Harris amb Sam Smith. De fet, era un mes d'agost quan va començar a sonar aquest Promises. Are you

0: about. La teva música.
1: RAC 105. T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
3: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

Like a Prayer, aquesta és una de les clàssiques de Madonna, que és el nom del dia. Avui justament ha publicat ja el seu nou àlbum, Confessions, en teníem moltes, moltes ganes. I aquí seguim, quan passen un parell de minuts d'un quart d'una. Aquesta és la teva música RAC 105 en un any de comiats importants com el Dogues Grassa. S'acomiaden amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic, això serà increïble de veure, i ens faltaran tots els seus números 1. Inclòs aquest Torno a ser jo.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Aquesta és Olivia Rodrigo, un altre dels noms del moment. Amb aquest Drop Dead, que mira dos quarts d'una del migdia. Aquesta és la teva música, la de RAC 105, donant pas al cap de setmana. Això què vol dir? Que torna al ritme de la nit. És el programa de música Tens Remember, que cada divendres i dissabtes entre les 9 i les 12, l'Héctor Huguet et proposa les cançons que van marcar una època, cançons amb les que hem crescut, hem suat i hem ballat. Propostes com aquesta. No hi podrà faltar mai el Leire, de Mot.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: Bruno Mars.
3: Joe.
0: Olivia Dean.
3: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Soc el Guillem de Bugós.
6: Alfred García.
7: Tinc a Flauas i Stay Home.
8: La Fumira des del País Valencià.
9: Som els Tiets.
10: Soc el Migui Núñez.
11: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
12: Som els Catarres.
13: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
13: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
13: Rosalía.
14: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
15: Bravo.
16: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
17: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
13: Leire.
18: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que va recordar en català, no?, des de fa més de 20 anys.
20: O sigui,
19: que...
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
21: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
13: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
13: Instagram.
0: TikTok.
13: Facebook.
0: X.
13: YouTube.
0: I la nostra web.
13: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu, què esperes?
13: Som a tot arreu.
0: 100.000.
14: I pujant.
0: 105 RAC.
1: Let's go!
13: La teva música.
22: RAC 105. Ja comença a fer-se clar.

cançó que ens recorda que som a punt de viure, per alguns, els millors mesos de l'any. Ai, l'estiu, ai, la vida a l'aire lliure, ai, la vida en unió i comunió. Chasing the Sun, The Wanted. Seguim buscant 3:15 del migdia. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Aquí seguim, motivant-te amb la nostra música, cançons com aquesta de Chiran, que es diu Safari.

Doncs aquí fent Nananàs, amb la tremenda veu de la Leire, acompanyant Buhos, cantant en català per primera vegada. Això es diu No hi ha pla B. Aquí en tenim B, C, D i els que facin falta. Ara mateix amb Nil Moliner, una altra de les cançons del Nexo. De les més populars, aquesta, que es diu Me acuerdo.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
4: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
5: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroën.es.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
9: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
8: Desbloqueja el Titan que portes dins.
10: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Verisure.

0: Ryan Dausà va tenir una cita amb un dels seus concerts més importants de la gira, amb tots els seus fans de Barcelona. Més de 5.000 persones van omplir una de les nits més plenes, és així, del Bars Festival al Poble Espanyol. També va aparèixer amb Mamaduixa per cantar plegats aquesta cançó.
1: La teva música...
2: Albert
0: Buscarons. Papi, posa-la al disc, que aquesta és una de les que més us està agradant aquests dies i és gran protagonista a RAC 105. Aquí seguim, 1:04. Què tal? Bon divendres. Salutacions a l'Albert Buscarons, ara amb Dua Lipa, fent una de les seves col·laboracions. Aquesta amb Silk City, que es diu Electricity.

0: es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
4: És passar corrent davant la Sagrada Família.
3: És sentir la brisa del Mediterrani.
4: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
3: És monumental.
4: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
3: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
4: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
5: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
6: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
5: I se't transmet el fred a la mà?
6: Suposo.
5: Oh.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Rec 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
10: Alexa, posa Rec 105.

dels noms del moment, Shakira torna a fer la cançó del Mundial, torna a ser la més escoltada del planeta i torna a ser actualitat, com acostuma a ser-ho sempre. Una de les seves cançons importants és el Soltera, que ens acompanya en aquest divendres. Aquestes hores, una i 20, entra molt bé. Una revisió d'un clàssic dance de finals dels 90. Recordes el Just the Way You Are? Si no, de ben segur aquesta melodia t'entrarà en un segon. Nova versió del tema de Milky, ara amb David Guetta.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Pensàvem que Pitbull era un tema superat. Què va? Està més de moda que mai. El mes de novembre torna a Barcelona, farà un Palau Sant Jordi ple a vessar amb els seus grans hits com aquest Give Me Everything. Va, que seguim. Ara és temps, quan són en punt 2:15 de Bruno Mars. Anem a posar-nos romàntics. Per escoltar de nou el Risk It All.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
4: Ja som 100.000.
5: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rexen 5.
6: Instagram.
5: TikTok.
6: Facebook.
5: X.
6: YouTube.
5: I la nostra web...
6: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
5: I tu, què esperes?
6: Som a tot arreu.
5: 100.000.
7: I pujant.
8: Matina Codina Best Moments.
9: L'Argentina i Algèria.
10: Sí. Els de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyant alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
11: Gana Panamà.
10: Gana Panamà? Gana Panamà? No feu spoiler.
11: Estats Units a Austràlia.
10: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians, sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer, perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb les mans?
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: La teva música.

Sutherland estan tenint un dels millors moments de la seva trajectòria. Tu també t'has enganxat en algun moment aquest tu-tu-turu? Normal, tranquil·líssim, tranquil. No estàs sol ni sola. Cavi de tres quarts, arriba Sara Larsson, que és una de les veus del moment, i mira que ja fa temps que es passeja per tots els festivals, per tota Europa, amb les seves cançons. Aquí la tens en Clean Bandit. Una altra d'aquelles impossibles de cantar. Ho intentarem, perquè ens agrada i ens ho passem bé, a ritme de Symphony.

plantejar el sol fet d'eliminar aquesta cançó del repertori de les seves gires. Els Catarres els acompanyarà sempre. Aquest Jennifer, un himne de casa nostra, si em pregunten. 5 minuts i les dues, fins aquí el nostre temps, però avui marxo d'una manera molt especial. Una de les cançons noves avui mateix, el retorn de Madonna. Avui ja tenim disponible el seu disc Confessions volum 2. Allà dins una cançó que podria recordar en moltes ocasions el seu mític Vogue. A veure què en penses, aquest Dance Theria. Ja està, que acabis de passar bon cap de setmana. Aquí t'esperem sempre, eh? Sempre que necessitis una mica de motivació, una mica de música, saps el que has de fer. T'esperem a...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
6: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
5: Desbloqueja el Titan que portes dins.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble... Arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
9: Què et passa?
10: Que no em tanca la maleta.
9: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
10: Bé, si trec uns quants banyadors...
9: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Amb aquesta Dràcula de Tame Impala arrenquem aquesta nova hora divendres 3 de juliol. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem un cop més de 2 a 5 amb molt bona música. Tinc tantes ganes del cap de setmana. I no baixem el ritme amb aquesta doques gràcies que s'acomiaden a l'octubre. No sé si teniu entrades. Jo almenys sí. Això és estar guai.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Maran, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
0: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besit.

Rosalía, que la vam veure ahir al Mundial entre Espanya i Àustria. Continuem amb una cançó del David Guetta, que avui ha tret un nou senzill. Mentrestant, us deixem amb una, que és Flames, que va sortir el 2018.

novetat de detalles que ens portaven la setmana passada i que segurament per molts de vosaltres és la cançó de l'estiu 2026. Continuem amb molt bon ritme. Us deixem amb Camila Cabello i Don Goyet, que rumoreja que pot ser que pel nou disc té una col·laboració amb Dua Lipa.

0: Rec 105 Barcelona. Coldplay, la millor banda de tribut a Coldplay, arriba al Poliorama el 4 de juliol.
1: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
0: Coldplay, al Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: La vida està cada cop més cara.
5: Els preus, home, no paren de pujar.
6: Un mango, 9 euros.
7: Robatori.
5: Inflació!
4: Necessites estalviar.
8: I a RAC 105
9: et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
10: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
9: No pots canviar d'emissora.
11: No pots escoltar una altra cosa.
9: RAC 105.
12: La teva música.
13: La teva música.
14: RAC 105.
9: No podràs canviar d'emissora.
12: RAC 105.
11: La teva música.
15: Joe Keery, everybody!

Aquesta cançó, abans de ser la que esteu escoltant, va passar per 10 versions diferents. Sí, sí, abans de la que hem escoltat fa molt poc. 2:40 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Ara ve un artista que està amb Ed Sheeran al seu tour. És Marc Amor que ens porta aquesta cançó tan bonica, Belong Together.

Aquesta és una de les cançons que veurem del 4 al 8 de setembre al Palau Sant Jordi, l'Aitana amb el seu quart Azul World Tour. No sé si teniu entrades, jo sí, perquè tinc moltíssimes ganes de veure-la. Continuem amb una rumba alegre que va sortir el divendres passat dels nostres Danix X. Això és Que s'aturi el temps.

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Amb I Just Might de Bruno Mars arrenquem aquesta nova hora. Salutacions de Nayara Fernández. Seguim amb una cançó que va sortir justament l'any que jo vaig néixer. Són els Billion Division and the Dancers que ens portaven Summer Cut.

portem aquest remix fet per Josh Kawash de Like a Prayer. Camí cap a un quart de quatre de la tarda. Seguim amb Figa Flowers. Amb una cançó que segurament demà sonarà al Canet Rock. Això és Xalalala.

de DJ Goja, Jason Derulo i la cantant brasileña Melody Canopas, la nostra Melody. Seguim, 3:25 de la tarda. Quins plans teniu pel cap de setmana? Comenteu-nos. Els artistes que venen ara van fer un himne pel cap de setmana, es diu Hymn for the Weekend, del 2015. Són Coldplay i Beyoncé.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Lluís Canut, expert en bàsquet, que havia fet programes i tots a la tele de, vinculats al bàsquet. Alguna pregunta per l'Ona?
5: Sí, senyora Ona, què tal, com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport, príncep, perquè no és el rei?
4: Quin és el teu jugador o jugadora preferida del bàsquet?
6: Encara en tinc cap.
4: No tens cap, tu mateixa, clar
5: encara
4: que sí.
5: No tinc cap, déu-n'hi-do.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La seva música. RAC 105.
7: Ja comença a fer-se clar.

15 anys ja fa des que Floraida i s'hi van treure aquesta mítica cançó Wild Ones. I ara baixem una miqueta al ritme per una cançó cantada per una persona que d'aquí poquet es casarà i estan totes paparazzis bloquejant Nova York. Parlem de Taylor Swift, que ens porta aquesta cançó I Knew It, I Knew You.

dona seva ja. Continuem amb un tema que, tot i cada Eurovisió del 2022 al 20è lloc, va ser un gran èxit. Parlem de la cantautora armènia Rosalind, que ens porta Snap.

He de dir que estic bastant d'acord amb la Meghan Trainor, amb Diu Future Husband. Per mi, la persona ideal ha de ser graciosa, ha de ser amable, que cuidi i que vegi la vida tal i com jo la veig. Prop de 4 de la tarda, ara ve un cantant que també està planejant el seu casament, en aquest cas, amb la Dove Cameron. És Damiano David, que ens porta Born with a Broken Heart.

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Ahir Joan Dausa i Mamaduixa la cantaven al Festival Bars, que de fet, si entreu a les nostres xarxes socials, potser us porteu alguna sorpreseta. Salutacions d'Anna i ara Fernández, són les 4 de la tarda. Ara una cançó homenatge als pops del 80.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol.
3: RAC.

5. Deixant enrere a Shakira amb els Zeus 1, parlem d'una cançó ara de que parla de quan estàs intensament enamorada, aquesta emoció, aquesta il·lusió, aquesta intensitat. I ens la canta la nostra diva del pop, Olivia Rodrigo.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: La vida està cada cop més cara.
4: Els preus no paren de pujar.
5: Un mango, 9 euros.
6: Robatori.
4: Inflació.
3: Necessites estalviar.
1: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
3: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
1: No pots canviar d'emissora.
7: No pots escoltar una altra cosa.
1: RAC 105.
3: La teva música.
0: RAC 105.
8: RAC 105.
3: La teva música.
9: Hey, I'm Gracie Abrams.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: talk about. Rex Dancing.
1: Aquesta cançó que estava escoltant, Bring Your Love, que justament avui ha sortit l'àlbum de la Madonna amb aquesta col·laboració amb Sabrina Carpenter. I ara la que esteu escoltant és una cançó del Maroon 5 del 2014. Això és Titanium.

Chapel Run, que la teníem al Primavera Sound de l'any passat. Jo m'acomiado ja 4:51 de tarda. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora i al mateix lloc. A la una del 2014 de Maroon 5.

0: Tu? Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterword de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.

0: El so del Sutherland, eh? Una altra d'aquestes que ho està patant per tot arreu. Tututurú, sí. Ole! Com mola. Va, així hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquest programa, eh? Ja tardes. Avui és divendres.
1: Ole!
0: Sí, ole! Després de la Nayara Fernández, doncs, quatre horetes de bon rotllet, bona música, ja saps.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: I molt perill, molt perill.
1: Sinvergüences.
0: Sí, sinvergüença. El number one, sí. Va, atenció, perquè en una estoneta obrirem tema del dia. Avui, a més, amb el concurs, per regalar un parell de gots al Ja Tardes. Olé! Avui, molt musical, però música xula, xula d'estiuet, d'estiuet. Això per una banda, per l'altra també, cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, 3 de juliol. A més, què? Home, batallar cançons, roast musical... Contant tres cançonetes d'aquesta... Xula, xula. I a més, la versió del dia i tots els teus comentaris que pots fer ja mateix, si vols, al WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda que em pots explicar cosetes, on et trobes, si estàs passant calor o no, aquella cançó que ens motivi la tarda. Doncs tot això amb un àudio. El WhatsApp, va. Dit això, anem-hi de cara, perquè tenim molt bones cançons, evidentment. D'aquelles que carreguen piles. I és com un petit aperitiu musical abans del cap de setmana, que això mola molt, també. Bé, molts esteu de vacances ja, Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: públic que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardé. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rec 105.
5: Copetes vol, Enric, clar que sí, autoestima.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.

0: El so de Hugel. No sé què anava a dir jo ara, sí, sí. Jamaican, Bam Bam, una altra d'aquestes que crema la pista de ball i també ho crema tot, tu.
1: Ole!
0: Sí, ole, ole. Ai, mare meva. Ben cremats ens, anem nosaltres. No, no en el mal sentit, sinó amb la calor que fa, eh? Que déu-n'hi-do, home. És que es nota que ja estem en plena... en ple estiu. I d'aquí, per aquí va el tema del dia avui. Sí, sí, sí. Clar, molta gent ja ha començat les vacances, eh? Les festes majors ja també ja estan a tope, o omplint places, les guinguetes, els xiringuitos que treuen fum, bueno, les platges també. I hi ha una pregunta que sempre ronda pel cap aquestes dates, perquè cada estiu té els seus èxits, però n'hi ha una cançó, només una, que quan sona automàticament ja transporta, doncs, això, a la platja, al cotxe, amb les finestres baixades, home, amb l'aire condicionat a tot drap, eh? O una revetlla amb els amics. Per això avui preguntem quina és per tu l'única, l'autèntica cançó d'estiu de tots els temps. És el que busquem avui amb un àudio al WhatsApp, com cada tarda.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: La cançó, en majúscules, de l'estiu. Aquella que no falla mai, aquella que escoltes cada any i dius que és... ja ha arribat l'estiu. No sé, podrien ser cançons com aquesta.

0: O potser, mira, alguna amb més classe, no?, que dirien alguns. Aquesta de Bryan Adams, per què no? Que, de fet, està de concert per aquí, no? Summer of 69. O si ets dels meus, jo crec que amb aquesta... Eh? Eh? Aquesta sí que fa estiu. Bomba. King Africa, mai falla. O no sé, ets més de Luis Fonsi. Ah. O potser ets més d'aquí de la Terra, no? Ara, ara. O qualsevol altre que només sonar i et faci dir ara sí és estiu. Per això avui volem saber quina és la cançó de l'estiu per excel·lència, eh? L'autèntica, la única, la genuïna. Doncs explica'ns-ho al WhatsApp, va, vinga.
1: 608-71-71-41.
0: La cançó de l'estiu de tots els temps. Quina és per tu? Vaja, al tanto, perquè entre tots els que participeu... Sortegem, evidentment... Els gots del Getardes. Ole. Sí, ole, perquè puguis celebrar doncs, l'estiu. Si estàs de vacances, doncs encara amb més motiu. El que sigui, el que faci falta.
2: Ai, madre.
0: Sí, per desmadrar-te. 608-7-7-4-1, van una estoneta, aquestes cançonetes. La cançó de l'estiu. Que sigui per tu, clar. Ah, els més veterans poder diran, home, aquesta... Jo la ballava a l'estiu.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
6: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
7: És passar corrent davant la Sagrada Família.
6: És sentir la brisa del Mediterrani.
7: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
6: És monumental.
7: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
6: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
7: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
10: Verisure.
11: RAC 105, marxa de vacances... I ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran.
12: 229.000 gràcies.
13: Ja Tardes.

0: vida que ens motiva sempre, eh? El gran treball de Nil Moliner. Sí, me acuerdo de ti, evidentment, home. Fa dos minutets i ja arribarem a dos quarts de sis. Aquí ja tardes.
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu, Déu meu. Fa falta una mica de... per refrescar-nos, no?, una mica. Ara, ara, m'agrada, m'agrada. Va, tenim molts missatges, molts comentaris i moltes cançons d'estiu, eh? Sí, sí.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Però no una qualsevol, no, no. La cançó de l'estiu, la de tots els temps, la més mítica, la més d'allò que dius... Ah, això sí que fa estiu. Doncs digue-me-la. 608-71-71-41. Els gots poden ser per tu. He fet un rodolí, tu. Va, i també tenim dedicatòries com aquesta. Mira, el Tanto, hola.
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
3: Estic treballant amb un company molt trempat i maco, que es diu Àlex.
0: Oh.
3: I li vull alegrar a la tarda, a part de la meva presència, amb una dedicatòria.
0: Oh.
3: M'agradaria que li posessis alguna cançó... No sé si podria ser la del Canto del Loco, Eres Tonto.
0: Com?
3: O si no, Hay que ser torero.
0: No.
3: O de la Lady Gaga, Ale Alejandro, Ale Alejandro. Perquè... sé que li agraden molt aquestes tres cançons i li quadren molt amb com és ell.
0: Oh!
3: Apa, i si tens sorteixos, m'agradaria participar a tots.
0: Ah, clar, clar.
3: Un petó.
0: Ostres, bromis.

0: què li vols dedicar també aquesta? Alejandro. Aviam si pa' que me... Sí, és una mica. Eres tonto, no, home. També és torero. En fi, sempre hi ha molt, molt carinyo, molta estima, eh, a la feina, eh, que sí?
1: Oh, i tant.
0: Sí, molt. Va, anem amb el tema del dia, que tenim molts missatges. Vinga, va, fot-li.
2: 608-7171-4.
3: Bona tarda, Enric. Soc Mar, de Sant Pere Vilamajor. Hola. I la cançó que sempre m'agrada, o cançons que m'agraden a l'estiu, és qualsevol cançó de Bob Marley. Em transporta a una platja, una hamaca, al sol. Home, Bob Marley, sisplau.

0: m'agrada, m'agrada. Bé, sóc Riqui, d'aquest de bon rotllo, clar que sí. Sí que festiu, sí. Vinga, va, en tenim més. Sí, sí.
1: Hola, Enric Font. Soc la Marta de Mataró. I per mi la millor cançó de l'estiu és No és Miami.
0: Oh!
1: Adéu,
0: adéu. Doncs va dit i fet, que arriben per aquí els búhos i els catarres. Ens animen també la tarda.

0: Mediterrani. Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el ja tardes, amb l'Enric Font, el millor dirige del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: De què diries tu?
3: Ah, oh, no, això no, mai.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: nova que ens porta Madonna. Dansteria. Aquest nou àlbum que ha publicat i que també ens motiva a tope.
1: Olé!
0: Sí, és que és el retorn per la porta gran de la reina del pop, eh? Evidentment. Va, pràcticament en 20 minuts arribarem a les 6. Això és el Jatardes, per si no ho saps, jo t'ho explico. Yeah! I en aquest programa també fem una batalla, però una batalla d'aquestes... de perill i de... No. Batalla de cançons.
2: El roast musical del Jatardes.
0: Round 1, fight! I avui, ja que estem amb el tema estiuet del bo, i arriba el primer cap de setmana de juliol, aquell en què tots estrenem, o molts estrenen vacances, d'altres, doncs, mira, ens toca pencar encara uns dies més, eh? Però va, sigui com sigui... Encara que sigui el teu cas o no, arriben la receta s'omple, les festes majors estan aquí ja. I no poden faltar les propostes d'estiu, però ja que és divendres, mira, busquem tres himnes d'estiu, però estiu himnes dents. Sí, així mogudets, de bon rotllo. I tu, com sempre, tries a través del WhatsApp quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota per la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1.

0: escoltar-la i no imaginar-se ja de vacances, amb les ulleres de sol, el banyador, amb ganes de gresca, i com diríem per aquí, sí, sí.
1: Festa, festa, festa!
0: Ara! La bona proposta dels Venga Boys, recuperant aquest We're Going to Ibiza. És que m'aniria a l'Illa Blanca ara mateix. Ala! L'opció número 1 que pots votar, si és la teva preferida, o potser t'agrada més l'opció número 2. Un dels grans temes dents que triomfava cap als 2000. Bé, 2008, això. Perfecte per posar banda sonora a qualsevol nit d'estiu, sí o no? La proposta de Rio recuperant el seu Shine On. Shine On! Va, anem amb l'última, opció número 3. Potser és la més potent, no? Tot un clàssic dels 90 que continua fent vibrar les pistes, les festes majors, bé, la sessió Remember, en general. La proposta d'Alexia amb aquest Summer is Crazy. Va, i ara toca a tu, ja saps, a votar la teva preferida.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Quina d'aquestes tres cançons és la banda sonora perfecta per començar el mes de... Bé, el mes de juliol, que ja l'hem començat, però... El primer cap de setmana del mes de juliol. Així amb gresca i fista i fista. Va, recorda, opció número 1 amb els Venga Boys, We're Going to Ibiza. Opció número 2 amb el Rio Shine On. O l'opció número 3 amb Alexia, The Summer's Crazy. Va, recorda, al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya. Així que va, pavila, pavila. Vota la teva, vinga. Va, anem a més, moment de Carly Rae Jepsen. Mira, també recuperem aquesta Call Me Maybe.

Rec 105 Barcelona. Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a la Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I la Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
2: Imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
3: En un podcast concentrat i sense pauses?
2: Desig concedit.
4: És el flipat del cinema.
5: Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh,
2: oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
4: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil.
6: Uau.
4: No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
2: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
3: I porta'ns on vulguis.
2: Rec 105.
7: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
9: RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
10: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
11: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
14: Enric Font!
13: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: Your husband is coming. Woman.
1: Your husband is coming. Sí. El treball que ens porta Ray amb aquest Where is my husband? Com està triomfant amb això, eh? Sí, porta ja uns quants mesos, però aquí a tope de power. Va, en 8 minuts arribarem a les 6 d'aquesta tarda, tarda de divendres. Ens agrada molt.
2: Ole!
1: Divendris, faves tendris. Va, recorda que avui busquem quina és per tu l'única, l'autèntica cançó de l'estiu de tots els temps. Toma! La que no falla mai. La que escoltes cada any i dius, ja podem anar a la platja. Doncs va, explica-m'ho a WhatsApp, com sempre.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
1: 608-7141. Mira, comentaris. Tenim uns quants, eh? Com per exemple aquest, aviam, hola.
4: És bon divendres.
1: Bon divendres.
4: Doncs pues mira, a mi les que m'agraden són les que has ficat.
1: Com?
4: Has dit la bomba.
1: Sí.
4: Has dit la barbacoa.
1: No, la barbacoa
4: has dit no sé quina. No, no, has dit no sé quantos. Dic, bueno, doncs pues jo, com que encara aquesta no l'has dit, Madre Tierra, Chayanne. Em fiques aquesta.
1: Sí,
4: i avui per la carretera tranquil·lets, vale?
1: Molt bé, molt bé.
4: T'he dit que et passo el parto, si vols. Està la cosa, hi ha moviment, però tranquil·lets. Ha passat
1: bé.
4: Algun loco com un altre.
1: Mira, un altre. Passa,
4: ja fan contúnies i tot, però bueno, són els que quasi sempre entre cometes, andorrans.
1: Andorrans,
4: vale? Diu. Pues res, bon cap de setmana.
1: Igualment,
4: a tots.
1: Adéu.
4: Una abraçada.
1: Mira, aquesta... Sí que fa estiu, aquesta...

0: Fa molt d'estiu, fa molt d'estiu. Va, recorda tu també quina és la cançó de l'estiu per excel·lència. La de tots els temps. Sí, que bien te sento. Vinga.
1: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Sí, com aquesta.
2: Hola, Enric.
0: Home.
2: Sóc en Marc de Múrcia. Mira, mira. Te'n recordes?
0: Oita,
2: que feia?
0: Oita, és ell, és ell.
2: Per mi la cançó que també fa estiu...
0: Quina?
2: Són les que sortien als recopilatoris de Caribe Mix i això. Ostres. El Benau!
0: Oh.
2: Que no me diguen en l'esquina El Benau. El Benau. Ja, passar bon divendres. Família, adéu-siau.
0: Adéu, vigila, vigila amb el cotxe. Tu sí que eres El Benau, eh? Ai, mare. Quin perill teniu.

0: 608-7741, però és que t'has d'explicar que aquí a RAC 105 és que som molt de Lloret. Sí, sí, natura, cultura, tradició, esdeveniments, activitats... Lloret de Mar, és que ho té tot! I si vosaltres també sou molt de Lloret, doncs heu de saber que teniu actiu un concurs de l'Instagram de RAC 105 per guanyar atenció. Mira, per una banda, una estada per a dues persones a l'hotel boutique de Belladora. La Belladora, eh? Un magnífic àpat del restaurant Sanel. I una experiència a escollir entre ioga als jardins de Santa Clotilde, un taller de biologia marina, una activitat de tas de vi i moltes coses més! Un regal molt, molt top, oi? Doncs va! Ves a l'Instagram de RAC 105 i participa en concurs, perquè, com diem, a RAC 105 és que som molt de Lloret.
1: L'Enric Font presenta Ja tardes.

0: Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola, mollons.
3: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
4: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: gran proposta de l'Aitana. Buena suerte. Amb aquesta connexió psíquica. Una altra de les que ens ve de gust per aquest divendres. Aquí al Ja Tardes. Ai, ai, tela. Què, com anem?
1: Festa.
0: De festa a festa, eh? Ja ho veig, ja ho veig. 4 de les... sí, 4 minuts a les 6. Com sempre, aquestes hores anem amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, que és 3 de juliol. No sé si saps que és el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic.
2: En una bolsa de plàstico no caben
0: mal. Un dia per recordar la importància de reduir l'ús de les bosses de plàstic d'un sol ús i apostar per alternatives més sostenibles, com les bosses de tela o les reutilitzables. Un gest tan senzill com portar la teva pròpia bossa quan vas a comprar pot contribuir a reduir residus i protegir els mars, els rius i la fauna. Així que avui toca dir no gràcies a les bosses de plàstic, perquè els petits gestos de cada dia també poden tenir un gran impacte en el planeta. Ole, que bonic. I quina cançó més... Quina tortura de cançó. És una tortura, això. Va, anem a... Ara toca retre homenatge a Laura Branigan. Gloria! Avui hagués sigut, o hauria sigut, el seu aniversari. La dona que cantava amb tanta força que semblava capaç d'espantar qualsevol problema només allargant una nota, eh? Gloria! Ara, ara, ara! És que Laura Branigan tenia una veu potentíssima. D'aquelles que omplen una habitació en dos segons. Una veu de ferro, d'aquelles. Així que, mira, un petit tribut. Un homenatge. I ja t'avanço que aquest self-control serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Va, anem amb més, perquè qui avui celebra 66 anys és Vince Clarke, dels Depeche Mode. Home! L'home que va demostrar que amb uns quants sintetitzadors i una bona melodia i molta imaginació també es podia canviar la història del pop. Vince Clarke, que va ser un dels cofundadors dels Depeche Mode i més tard també va deixar empremta amb Yazoo i entre d'altres grups, eh? És un talent, un talent, un talent. Doncs 66 anys d'innovació, teclats brillants i electrònica que continua fent història. Per molts anys. Va, anem-hi de cara. Atenció, perquè demà just farà 12 anys que Sia va estrenar el seu sisè àlbum d'estudi, on trobem la que és avui la cançó efemèride. Anem a recuperar aquest Chandelier.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-71-41.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

que ens porten els tiets amb aquest tàndem. Una altra de les que ens engresca aquesta tarda de divendres. Aquí, al Ja Tardes. Mira, no ens podíem deixar l'himne d'aquest programa que també ens anima bastant, no? Sí, va, fot-li.

0: recorda que precisament avui ens estem preguntant quina és per tu l'única, l'autèntica cançó de l'estiu de tots els temps. Aquella que sigui escoltar-la i dius, bueno, quan anem a la piscina? Quan anem a la platja? Vinga, a la terrasseta, una mica de xiringuito. Doncs va, participa i explica-m'ho. Recorda que en joc tenim els gots del programa.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ai, com m'agrada aquesta. De debò, merci els que van fer possible aquest himne, de debò. Aviam, va, anem-hi de cara. Hola.
2: Hola, Enric Font. Sóc el Sergi de Tarragona. I tot i que no crec que fos la cançó de l'estiu en el seu moment, i tampoc sé si ho ha sigut mai, m'agradaria que poséssiu Danza Kuduro, perquè fa 15 anys que ens vam casar i la meva dona aquell estiu tenia una petita obsessió amb aquesta cançó. O sigui que, ja ho saps, ja tardes.
0: Ja tardes.
2: Gràcies.
0: Doncs sí. Home, aquella època que tu em comentes, fa 15 anys o així, 15 a 16, no patava molt fort, eh? Molt fort. I és una de les poques cançons que encara avui la poses i és una absoluta bogeria. Absoluta bogeria. Ai, mare.
3: Ai, Déu meu.
0: Com ens hem de veure. Va, més.
4: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Hola.
5: Hola, Enric. Hey, hey. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Que t'hem sentit que et semblava que hi havia en Bryan Adams per aquí a prop fent concert. Doncs sí. En Carles i jo estem de camí a Cap Roig, que aquesta nit actua en Bryan Adams. Però amb aquest concert de Bryan Adams, de fet, estrenem temporada de concerts, perquè la setmana que ve en Carles i jo ens n'anem a Madrid a veure el Bruno Mars.
0: Oita!
5: O sigui que... aquí lo dejo. Així que per anar preparant, si ens pots posar alguna cosa del Bruno Mars,
0: sí,
5: i així, aquesta nit a Bryan Adams i la setmana que ve Bruno Mars.
0: Hala!
5: Patinets a tothom!
0: Adéu! I ens ho refreguen ben refregat per la cara,

0: Després envia la teva nota de veu.
1: Au, va, Enric Font, enrotlla't mogollon.
2: Bona tarda, Enric. La veritat és que gairebé no recordava perquè sempre escolto el teu programa, però cada dia ho tinc més clar. I em té el cor robat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
5: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
4: Desbloqueja el Titan que portes dins.
6: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
7: Sona bé.
6: 4,3 litres de consum al 100.
7: Sona Qashqai e-Power.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estreno Nissan.
6: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
8: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat... RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.
9: La teva música.
10: Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
12: Ja és divendres, Enric.
13: Oh. Pues vinga, anem.

0: estem de festival aquí, eh? Només amb temes com aquest. Oi, oi, com ens motiva, tu. El so de Just Fawaz amb aquest Like a Prayer. La cançó mítica de Madonna, tu. Va, dos quarts tocats de set de la tarda. Què, com va el divendres? Tot bé, no? Vinga, a refrescar-se. Va, recorda que també en aquest programa fem una batalla de cançons cada tarda, una batalla de cançons d'aquestes xules xules.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: I avui, mira, pugem els decibels perquè és el primer cap de setmana de juliol. I això només vol dir una cosa. Arriba aquell moment de l'any. Qualsevol excusa és bona per muntar una bona farra, eh?
3: Sí. Està
0: a tope. Ja sigui a la piscina, la guingueta, el xiringuito, el cotxe de camí a la platja, a la festa major del poble, on sigui, és igual. I per això, avui, al tanto, perquè busquem quina és la cançó dance que millor representa l'estiu. Sí, avui tenim tres candidats que et faran ballar, o han fet ja ballar generacions senceres, i tu tries quina és la millor. Sí que agafa el telèfon, prepara el WhatsApp i vota la teva preferida. Avui... Cançons dents, especial estiu! Anem amb l'opció número 1.

Als 90 ens arribava aquesta història. Sí, un himne que només sentir-lo ja et fa preparar la maleta per anar de farra o de vacances. Sí. Amb molt bon rotllo, això sí. El so dels Venga Boys. We're going to Ibiza. Ibiza, Ibiza. L'opció número 1 que pots votar al WhatsApp si és la teva preferida o potser t'agrada més la número 2. Let me

El dance més elegant i emotiu i més de bon rotllo. D'aquelles que sonàvem a les discoteques d'estiu fins que sortia el sol, és una cosa. Proposta dels 2000 amb aquest Shine On de Rio. Shine On. M'agrada aquest sí o no? Comes out of devotion. Va, anem amb l'última, opció número 3, una dels 90.

0: frase que resumeix perfectament aquesta època de l'any. És que l'estiu és una autèntica bogeria. Sí o no? Vam, mira, aquest sí que està tocat de bolet. La, la, la, la. Va, tens clar quina és la teva preferida? Doncs explica-m'ho.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ah, tenim vots com aquest. Mira, hola.
2: Hola, Enric Font. Ei. Soc el Gerard i vaig camí cap a...
0: Cap on?
2: La Cerdanya.
0: Oh.
2: I jo crec que la millor cançó és la 3, perquè... La música dels 90 li agrada als meus pares i jo els vull fer feliços i crec que la música dels 90 és millor que la d'ara.
0: Adéu! Summer is crazy. Mira, doncs vot per l'opció número 3, aquesta d'Alexia. Mira, per cert, ara que sona això, jo ho comento i ho deixo aquí, eh? Que demà tenim un mega festival d'aquest rotllo. Sí, sí, a Cornellà, al barri del Pedró. I jo estaré allà. De tardeo, tu. Oh, sí, mola, mola. Va, 608-71-71, de seguida més vots. Recorda que al final del programa doncs repassarem el veredicte i sabrem quina guanya. I que vota la teva. Va, dit això, anem amb més. Moment dels The Black Eyed Peas. Estem remembers avui, eh? Mira...

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor?
2: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
3: Per nosaltres, et divertiràs més.
0: Ja tardes.
4: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
5: Enric.
6: Què passa?
5: Divendres.
7: Oh.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
4: Viva Honduras!

0: il·lusió, és que em fa molta il·lusió sempre. Ai. La proposta per aquest estiu 2026 a càrrec d'un servidor, l'Enric Font.
1: Ai, mare!
0: Agafant l'essència dels decors amb aquest Breathless, que li hem donat la volta. Així com més fresquet, no?
1: Ole!
0: Sí, a refrescar-se. Ai, mare, ai, mare. Va, re, en 15 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Tenim missatges, comentaris i també cançonetes d'aquestes, evidentment, d'estiu. Però la cançó, la cançó que per tu doncs, sigui l'única, l'autèntica cançó d'estiu de sempre, de tots els temps.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara, ara. Ara m'agrada. Mira, tenim comentaris com aquest. Hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Hey. Una cançó que em recorda a l'estiu 100% Mambo No. 5.
0: Oh.
3: Això em recorda l'estiu que flipa. L'estiu del 2000, va, sortia del Caribe Mix 2000, o sigui, imagina, del 2003, no, no recorda. Mambo No. 5.
0: Sí.
3: Això em recorda cançó d'estiu total.
0: L'Omega, tu, l'Omega. És del 99, No, això era del disco Estrella.

0: M'encanta. Doncs tenim més propostes així d'estiu. Hola!
1: Bona tarda, Enric i companyia.
0: Hola.
1: Una cançó de l'estiu, per mi, El raig de sol dels diables.
0: Ostres!
1: Ja sé que sóc un dinosauri,
0: no,
1: però
0: no.
1: Aquesta cançó em porta molts records. Ah. És escoltar-la i veure un tall de síndria sucós, la meva mare amb els retallables perquè ens entretinguéssim.
0: Ai, que bonic.
1: Res, tots per allà jugant.
0: Ai, sí.
1: És molt entranyable. Ah.

0: M'agrada! Ara, tot i que... Jo sóc d'una altra versió. Mira, aviam, aviam què us sembla aquesta. Ara, ara! Bé, bé, bé, bé, bé! Bé, bé, bé, bé, bé, bé! Ai, m'encanta, no? Bé, bé, bé, bé, bé! Que aquí estem com a cabres.
1: Bé, bé, bé, bé! Està com una cabra.
0: Exacte. Sí, sí, m'agrada. Bé, bé, bé, bé. Així, així anem, eh? És que ja ho dic jo. Però tu també participes. Recorda que en joc tenim els gots del programa i poden ser per tu, escolta. Vinga. Nosaltres continuem, que arriba Rihanna amb Calvin Harris. Ui, We Found Love. Això en una estoneta. Abans, mira.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem a avisant a la policia.
5: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Ja tardes.
8: L'afterwork de l'Enric Font.
7: Per què no pogués canviar d'emissora?

0: Rexem 5 Barcelona.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
2: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
3: Cold Day. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
4: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
3: Cold Day, al Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
5: Rosalía.
6: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
7: Bravo!
8: Aquí estem, aquí estem.
9: Aitana. Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
10: Leire. Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
11: Alfred García.
12: Crec que ha sigut l'única emissora que va recolzar en català, no?, des de fa més de 20 anys.
13: Bravo, sí. Que gran.
11: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
14: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
15: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
11: RAC 105.
16: Som a tot arreu.
11: També a YouTube. RAC 105.
16: La teva música.
17: Ja tardes.
18: Ràdio en estat pur.
17: Amb l'Enric Font.
18: A RAC 105.

0: tant.
1: Això només passa al Ja Tardes.
2: Te tinc que dir també una cosa que em sap molt de greu, però t'ho tinc que dir.
3: Aviam,
2: el tema d'avui, mira, no, no.
3: Com no. Que no?
2: I llavors no? Vaig a la meva.
3: Quin viure.
2: I ara has de fer allò que em poses un to especial, sí, com el que et poses tu quan has cantat fa un moment.
3: Uh-huh.
2: Un dia per la tarda, Raxen 5 vaig posar.
3: Oh my God.
2: Només sentir sa veu, tu, em vaig enamorar, el cor em bategava i sé molt bé per què.
3: Ai, vale.
2: Del fons soc suporter, sempre el seguiré.
3: Oh,
2: vale, ale, ale. Espero que us agradi. I escolta, que visca el Barça, que visca el Girona, sí, sí. I vinga, va, per tu, visca Marata.
3: Adéu. Adéu. Les coses més surrealistes, tu.
4: Visca Marata.
3: Visca, visca.
1: Ja Tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
1: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: bona proposta per aquest estiu que ens porten en Joan Dausà, Mamaduixa. S'han currat això, eh? Papi, posa-la al dit. Ai, la Julieta amb la samarreta. Vinga! Uns 4 minutets que passen de les 7 de la tarda. Avui de divendres. Hola! Aquí ja tardes a tope. Ai, tela, tela.
1: Sinvergüenza.
0: Sí, sí, sí. Sinvergüenza number one. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia, recuperant temes mítics i escoltant totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitem per fer un petit tribut a Laura Branigan. Avui hagués celebrat el seu aniversari. I, mira, recuperem una de les seves cançons, una de les més icòniques que ens portava. Self-control. És com sortir de casa dient... Avui no m'allargaré gaire, saps? I acabar veient sortir el sol, eh? Allò... No anava a sortir i em van liar, saps? Des del primer sintetitzador així dels 80 ja t'atrapa, eh? Com aquella atmosfera misteriosa, nocturna, que et convida a deixar els plans sensats... Mira, per un altre dia, eh? És intensa, elegant... Sí... I absolutament enganxosa, amb aquesta veu poderosa que té Laura Branigan. I és una cançó que demostra que, de vegades, deixar-se portar també pot ser un autèntic plaer, eh? Oh! Ara, el que no sé si sabeu que realment aquesta cançó de Laura Branigan ja és una versió, sí. Una versió de...

d'aquesta. És el tema del cantant italià Raffaele Riefoli, o ho dic bé, això? Bé, més conegut com a Raff. Sí. Aquesta és l'original, de fet. Van sortir el mateix any, totes dues, però aquesta va ser la primera, tu. Self-control. Però clar, hi ha artistes coneguts com la Soraya,

de tot tipus. Com, per exemple, aquestes, aquests covers dolcets que ens, tant ens agraden. I atenció, perquè qui canta això és Marian de Cal, la cantant del Flying Free, el Pont Aeri. Sí, sí, això és verídic. Què et sembla? Però en tenim també d'elegants, així, a ritme de jazz. You take myself, you take my self-control. Oita, aquesta. You got me living only for the night. O versions també relaxants.

atenció, aquesta creada per fer ballroom, se'n diu, no? Ballroom rumba, si és que... És com un ball així... Competició de ball, eh? Mira, ja que parlem de ballar, jo crec que aquesta batxata també està molt...

0: En castellà també en trobem. Trobem versions com, per exemple... És que al tanto amb això, eh? És Ricky Martin.
1: Mi corazón pienso que va a estallar.
0: Un jovenet de Ricky Martin, eh? Quan va començar, pràcticament. ¿Qué día es hoy?

Va, si vols més canya, mira, tenim rock d'aquest del duo. I també hem trobat versions metal. Déu-n'hi-do. Va, que en dance en tenim moltíssimes. Per exemple, una versió Deep House. És elegant, això, eh? Una versió Afro House, d'aquest que està molt de moda.

0: Mira, als 90 també trobàvem versions dance com aquesta de Fun Factory. Un rotllet així eurodance. I als 2000 també ens trobàvem versions com aquesta d'Infernal. És la formació aquella que va fer From Paris to Berlin, no? Mira, també tenim el so electro dels Royal Gigolo. I no ens podem deixar versions potents. Aquelles que... Que també ens flipen. Però va, la versió del dia d'avui, prou de romansos. Anem amb aquesta de Lee Cabrera. Anem a recuperar aquest self-control. Va, fot-li!
1: Ja

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: apoteòsic, això. Són les Hantrix, amb aquest Golden, una altra d'aquestes que motiva a tothom, eh? Sobretot a nosaltres estem...
1: Ai, mare!
0: Ai, mare, ai, com anem. Va, recorda, avui estem buscant aquelles cançons que per tu, o aquella cançó que per tu és l'única, l'autèntica cançó de l'estiu de tots els temps.

0: Colatero.
1: Pasada.
2: ¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar con Paquito!
3: Sí, sí.
2: ¡El chocolate!
3: ¡Ay, mare! I encara fa més estiu si és la versió de King Africa, eh? Ai, mare de Déu. Ai, sí, sí, ja pots riure, ja. Coti, coti, coti.
2: Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes.
3: Mira, mira, mira.
2: Al golpe de los...
3: Va, més comentaris, hola.
4: Hola, bona tarda. Som en Ferran i la Berta. Hola. I anem cap a la Cerdanya intentant esquivar la calor.
3: Ben,
4: i ens agradaria escoltar la cançó
5: Deixa'm respirar, de DJ Piyuli.
3: Ostres.
4: Moltes gràcies.
3: Oh, oh.
4: Adéu.
3: Mira, mai m'hagués imaginat que aquesta me la demanarien aquí al Ja Tarda. I mira que és una cançó que tinc en vinil. Sí, sí, tothom té un passat. Vull dir que... Ota! Podríem dir que és una de les primeres cançons... Màquina segur, ja t'ho dic ara. No sé si dents, però és de les primeres cançons en català, així d'electrònica. Mira, a veure. Això té 26 anys o més, eh? Get down, get down. Deixa'm respirar. 608 és el que penso jo molts cops, a vegades, de fer d'aquí. Va, més, hola.
6: Bona tarda, Enric. Soc l'Ester des de Mal Torelló.
3: Hola.
6: Mira, cançó d'estiu, la Dolce Vita, perquè jo sóc una persona bastant gran,
3: no,
6: i la Lambada. Ens posaràs una cançó a les noies de Mal,
3: sí,
6: perquè estem aquí sense aire condicionat, sisplau.
3: Oh.
6: Apa, bon cap de setmana des de zona.
3: Ah, hi ha ànims, ànims, i un ventilador, aniria bé. Ja que no hi ha aire condicionat, un ventilador, sí. Una bona refrescada. Ostres, Ryan Paris, tu, eh?

Doncs mira, ja que m'has comentat això de la Dolce Vita i estem amb temes així estiuencs, jo crec que aquesta ens ve com en ella el dit. Una altra Dolce Vita, però en aquest cas la proposta que ens portaven Fede, Tananà i ja fa uns anyets d'això. La

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de The Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure.
6: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.
7: Ja Tardes.
8: Amb l'Enric
9: Font, tots els divendres semblen pont.
10: Que guai!

0: referència de Bruno Mars. Una altra de les que triomfa i que demaneu sovint i que ens enamora tots, eh? Risk It All. Oi, que bonic. Oi, bonic. Vinga, res. Uns 4 minuts pràcticament que passen de 2 quarts. Moment per repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Jata.

0: 100%, això és evident, que portem ja uns quants dies suant la cansalada quan sortim al carrer. Que Déu-n'hi-do, eh? Ens quedem una mica així, hor.
1: No puedo.
0: En fi, i clar, molta gent ja fa escapades a la platja, ja nits aquelles que eternes a les terrasses, a les festes majors, eh? I clar, hi ha una cosa que no pot faltar en un cap de setmana d'estiu, que és una bona cançó dance, eh? Però dance d'aquell d'estiu. Doncs avui enfrontem tres himnes que ens transporten directament a l'estiu, però amb mogudeta dance, eh? D'aquella eurodance o... Bé, el que sigui. Així que, com sempre, tu tries quina és la millor a través del WhatsApp, eh? Agafa el telèfon, obre l'aplicació i digues quina és la que més t'agrada. Així que va, anem amb l'opció número 1.

0: impossible escoltar-la i no imaginar-se allà de vacances, ulleres de sol i ganes de ferra.
1: Feta.
0: Són els Venga Boys amb aquest de We're Going to Ibiza. Ibiza, pizza. És la teva preferida? Doncs explica'm-ho, va. O potser prefereixes la número 2. Un dels grans temes dents dels últims anys. Bé, dels últims anys. Que això és del 2008, eh? Bé. Poca broma. Perfecte per posar banda sonora qualsevol nit d'estiu, eh? Em diràs que no. El bon rotllet que ens portava en Rio. Amb aquest Shine On. Shine On. Shine On. Shine On. Shine On. Oh, yeah. Me love you. Va, anem amb l'última, opció número 3. Poder la més canyera, no? Tot un clàssic dels 90 que continua fent vibrar. Pistes de ball, festes remember. Bé. El so d'Alexia, eh? The summer is crazy. Ai, sí. Barra, és el teu moment, ja saps, vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. Aviam, comentaris i vots com aquests. Hola!
3: Hola, Enric Font, sóc en Martí.
0: Hello.
3: I vaig amb la família cap al Carràs.
0: Molt bé.
3: I la meva opció preferida pels meus pares és la 2. I la cançó que sempre em recorda l'estiu i això,
0: sí,
3: és la Marina està morena.
0: Oh, molt bé.
3: Adéu.
0: Adéu. Doncs vot per l'opció número 2, aquesta de Rio. Shine On. I tu què? Què n'opines? Doncs vinga.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: 608-727-41. Recorda que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya. Ah! I mira, com aquí han fet un 2x1, doncs vinga, som-hi. Una de les cançons que també fa estiu és aquesta dels Figaflaues. La Marina ja està torrada.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: A mi m'agrada xiular, eh? Més cançons com aquesta. No, però així no, així no. Floraida, al costat de Robin Thicke, amb aquest I don't like it, no, no, I love it. Oh! Barre, que... En qüestió d'uns 13 minutets arribarem a les 8. Anem ràpidament cap al WhatsApp, que tenim molts missatges, molts comentaris i moltes cançons d'estiu.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Hola, som la Clara.
3: I el Marc. Oi, no. I ara mateix estem camí del poble.
0: Molt bé.
2: Per nosaltres, la cançó de Miami Beach, de l'Axan Busto, sí, publicada el 1991, va ser la cançó de l'estiu i encara continua present a casa nostra perquè ens transmet un missatge molt important, que és que hem de valorar tot el que tenim a Catalunya i que no cal marxar massa lluny per gaudir.
0: Ara!

0: Quin mite, tu, quin mite. Ai, m'encanta. Lax en Busto, home, aquesta... Miami Beach. Com diríem per aquí...
1: Me gusta. Me gusta.
0: 608-7141, mira més, hola.
2: Hola, bona tarda. Jo crec que la cançó d'estiu de tots els temps per excel·lència és la bomba.
0: Oh. Doncs sí, senyor, eh? De fet, va ser la cançó de l'estiu de fa 26 anys, eh? Es diu aviat, això.

0: El meu molt sexy no és? No ho és. M'encanten aquestes cançons que et va dient els passos que has de fer, eh? Una altra. Empieza a menear, venga. Va, 608-7-7-4-1. En una soneta, més comentaris, més cançons d'estiu. Ara, mira, atenció, perquè arriba la nova que ens porta Maria Jaume. Estrena d'avui mateix. S'anomena Festa i Drama, eh? Sí.
1: Festa, festa, festa.
0: Sí, festa sempre. Aquí, drama,

0: Recs en 5 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Matina Codina Best Moments.
4: L'Argentina i Algèria.
5: Els de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyant alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
4: Gana Panamà.
5: Gana Panamà? Gana Panamà? No feu spoiler!
4: Estats Units a Austràlia.
5: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb l'espai?
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
4: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Gran de Part 2026.
5: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
6: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
7: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
8: Citroën.
7: Consulta citroen.es.
9: De 5 a 9.
10: Ja tardes.
11: A RAC 105.
12: Amb l'Enric Font.

0: Tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.
4: Tengo sueño.
5: Calla't.

0: Oita, la Madonna. En aquest cas, amb Sabrina Carpenter, amb aquesta, Bring Your Love. Vinga. Avui ha tret nova música, Madonna.
1: Ole!
0: Sí, ole, ole. Mira, i per bona i nova música, aquesta.
2: Enric Font, que mola mogollon.
0: Ai, mare, sí, sí. Estem sempre igual,
2: Ja tarda,
0: l'himne del Ja tarda.

0: És que és brutal, tu.
1: Va, recorda, missatge 608-7141. En una estoneta repassem més cançons així estiuenques. De fet, la cançó, eh? La cançó única i repetible, que és de l'estiu de tots els temps. Això per una banda. Per l'altra tenim la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Sí, avui dedicant per cançons també d'estiu, però en aquest cas en format dance. Ah! Sí. I pots triar, com sempre, entre tres propostes que tenim. Mira, per una banda tenim aquesta.

0: Asta dels Dinga Boys, We're Going to Ibiza. Un himne que només sentir-lo ja estàs preparant les maletes. Tot i que no saps si és per anar de vacances o per anar de festa, eh? Això per una banda, per l'altra, una que heu votat per aquí, em sembla. Sí. La cançó de Rio, opció número 2, per aquest Shine On.
1: Opció, la número 2.
0: Veus? Ja t'ho dic. Shine on! Mira més.
2: Voto la segona opció.
0: Veus?
2: Adéu.
0: Va, i també tenim vots per l'opció número 3, que és aquesta més potent. Els que sortien de farra als 90, aquesta la coneixen de sobres, eh? Que xin! Summer is Crazy, la proposta d'Alexia. Ella que ballàvem a mitjans als 90. La, la, la, la. Va, recorda que pots participar. 608-7-1-7-4-1. Va, en una estoneta repassarem el veredicte. Sabrem quina guanya, així que afanya't a dir la teva. Vinga. Nosaltres anem avançant, això sí, amb el so dels Figaflaues, que ens porten, com sempre, solucions i no problemes. M'amago.

0: Catalunya sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, cuixi.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font.

0: Chicfon presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: ¿Qué hace?

0: Em flipa i molt, eh? Sí. Hugh Gale, amb aquest bam bam, eh? Jamaican bam bam. Bam bam bam bam bam. Ja, canto igual. Va, re, 14 minuts que passen de les 8. Tenim molts missatges, comentaris, de tot. Tenim de tot, escolta.
1: Ai, ai, ai, ai, ai,
0: és una bogeria, però... També tenim ganes de... una mica refrescar-nos. També, també. Que tenim cançons així estiuenques.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam.
3: Hola, Enric. Hola. Mira, sempre m'enganxes a la carretera tornant cap a casa i avui dic, em paro i li faig un missatge. Per mi, la cançó de l'estiu, encara que faci molts anys, sí, però encara està de moda, sona tots els estius.
0: Ah, mira.
3: I és que em recorda la meva joventut, quan sortíem per l'escarpa, amb les amigues, tots aquests rotllos, de joventut. Sí, sí. Doncs, bueno, et faig un pessiguet i a veure si ens la poses.
0: Aviam.
3: Diu així, cuando llega el calor, ostres, las chicas se enamoran. Apa, a passar-ho bé.
0: Apa, Déu-n'hi-do.

0: 0908-7141. Aviam més més comentaris. Aviam, hola. Si és que, mira, hola, ara.
1: Ui. Hola, Enric Font.
0: Hola.
1: Em dic Aniol Martí Balanyà i soc de Pallejà. Et volia dir que la cançó que m'agrada més per l'estiu és No és Miami dels Catarres. Gràcies, adeu.
0: Mira, aquesta l'heu dit, i molt. Per aquí també, em sembla.
2: Ric, jo la cançó que em recorda l'estiu és No és Miami.
0: Veus?
2: Adeu, petó.
0: Adeu, petó.

0: 977-1041, tu també hi ets a temps per aconseguir els gots del programa. Explica'm quina és per tu la cançó de l'estiu, de tots els temps, la única, l'autèntica.
1: Ressuscitem si ens tornem a ballar.
0: Doncs vinga, comenta-ho, entraràs en el sorteig.
1: No és Miami.
0: Un àudio al WhatsApp, sobretot, que m'esteu trucant aquí, ai.
2: Ai, mare.
0: Va, anem avançant, perquè és que portem una tarda, oi, un desgavell, unes coses, aquí, ja pots riure, perquè... És veritat, això no parar. Va, que anem amb els Coldplay. Anem a recuperar aquesta història anomenada Sky Full of Stars, una altra de les que ens posa la pell de gallina i, evidentment, tampoc podia faltar aquest divendres aquí. Ja tardes a tope. Olé!

0: això només passa
1: als Jatardes.
2: Hola, Enric Font. Jo demano perdó perquè m'equivoco amb els noms. A la gata li dic el nom de la gossa, a la gossa li dic el nom de la filla, a la filla li dic el nom del manso, i al manso li dic el nom del gos.
3: No!
2: I és que no l'encerto mai. Sempre és amb amor, però sempre és el nom que no toca.
3: Oh, no! Va. Mira que jo sóc dolent pels noms, però equivocar-me i dir-li el nom del del teu manso, dir-li el nom del gos. Bobby, Bobby! Ostres!
4: Hola, Enric Font!
3: Ai, ai, ai.
4: Volem demanar perdó per deixar el blic.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
3: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.

0: Ja tardes.
1: L'afterwork de l'Enric Font.
0: Per què no puguis canviar d'emissora?
2: Ai, que calor, ai, que calor.
3: No puedo. Agua, agua.

0: Escoita-ho. Marcos, amb K. Fas tuqui-tuqui. Ai, mare. Déu-n'hi-do com ens anima això,
1: M'encanta.
0: Sí, a mi també m'encanta. Va, re, qüestió de 3 minuts, una mica menys, arribarem a 9:15. Moment de nervis, moment de tensió, moment de... el veredicte del roast d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Molt fort. A moment de posar-se les ulleres de sol, pujar el volum i fer recompte en aquesta batalla de cançons. Avui hem inaugurat el primer cap de setmana de juliol amb tres himnes. Tres himnes dents! Això sí que fan... Sí, fan oloreta estiu, això ens agrada, Sí, sí. Fan oloreta de vacances, també, Qui les gaudeixi. I els vots han estat de ben intensos, com la calor, que és intensa. Oi, oi, oi. Va, anem a repassar, perquè per una banda... teníem els Venga Boys amb aquesta We're Going to Ibiza. Ha fet honor al seu nom, Molts oients que han votat això, que... que dona bon rotllo de vacances cap a Ibiza, Home, que per una banda, per l'altra... La proposta de Rio amb aquest Shine On... Cançons que transporten directament a nits d'estiu, a la discoteca d'amics a la terrassa, no sé. I per últim, una ben xula dels 90. Clàssic de l'Eurodance que continua demostrant que és un dels grans hits de la dècada dels 90 que mai passa de moda, Alexia, Summer's Crazy. No. Però, evidentment, només una pot ser la guanyadora. I ara sí, després de comptar els vots i de veure sortir el sol després d'una nit de farra i deixar que l'estiu ens acabi d'encomanar el seu ritme, ja tenim la guanyadora d'avui. La que es corona com la reina dents de l'estiu és... home! El so de Rio, Shine On!

0: Tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.
3: Mio

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.

0: ciclisme estan ja eufòrics, estan platòrics, que demà comença el Tour de França des de Terres Catalanes, bé, concretament aquí a Barcelona. I aquest himne que sonarà tot drap per tot arreu, eh? El so dels Doctor Prats amb energia.
1: Ai, mare!
0: Sí, sí que ens dona energia, tope. Va, res, en qüestió de 20 minuts arribarem a les 9, tenim més missatges, més comentaris i més cançonetes d'estiu.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Aviam, què ens expliqueu? O sigui que, mira, hola.
3: Hola, sóc la Uma de Manresa. Ah, ah, ah. I per mi la cançó de l'estiu és la Marina està morena. I també perquè vaig fer un ball a l'escola amb la meva millor amiga. Oh. Adeu.
0: Molt bé. Lo rompe o trenca. Home, aquesta ens va marcar, ens va marcar. I per molts també, significa estiu, estiueta, platxeta. Sí, sí. Festeta, també. Al tanto, perquè aquí ja s'aventuren a vaticinar quina serà la cançó d'aquest estiu, eh? D'aquest. Mira, hola.
4: Hola, Raxensi. Hola. Em dic Martina Giró. Uh-huh. I per mi la cançó d'aquest estiu seria Julieta, t'has mullat la samarreta de Joan Dausà i Mamaduixa.

0: Julieta, Julieta. Papi, posa-la al disc, que és la nova història d'en Joan Dausà amb Mamaduixa, que ho està petant, evidentment.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. Va, participa, encara hi ets de temps, si vols aconseguir els gots del programa.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Mira, recordo, no sé si vaig errat, que cap al 2003, a l'estiu d'aquell any, va sonar molt aquesta. No sé si vaig errat, eh? Mira, em ve de gust recuperar el so de Sergio Méndez. En aquest cas era amb els de Black Eyed Peas, eh? Masquinada.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Díselo, Carti.
4: Mi penya del Rec 105.
5: Hola, Rec 105, aquí Rosalia.
6: Família de Rec 105.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, Rec 105, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Rec 105, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No, no cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots cinc.
1: Això és Rec 105.
19: Un messinyo.
1: A Rec 105.
17: Merci, mesito.
1: Rec 105.
0: Sempre apostant per la música en català. Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
20: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
3: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
20: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
3: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
20: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
21: És molt pesat, aquest senyor.
1: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire
7: i sense interrupcions.
0: RAC.
1: Let's go! La teva música.
0: RAC. Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
22: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
23: Ai, no ho sé.
22: Font Taneda. Bona tarda. Adéu.

0: això només passa. Ja
1: tardes. Avui els gots em toquen a mi, perquè jo sóc molt maldestre i ho perdo tot.
2: Ai.
1: He perdut les bambes dues vegades.
2: Ostres.
1: Una jaqueta al tren.
2: Oh.
1: Una gorra en un restaurant a Madrid.
2: Oh.
1: I no perdo el cap perquè el tinc enganxat al coll, que si no...
2: Ai, no.
1: Vinga, una abraçada.
2: Ai, una abraçada, ostres.
3: Tenir el cap on no toca, perquè...
2: Hola, sí. Demano... Vull demanar perdó per les vegades que he dit ja quedarem sabent que mai passarà. Vull demanar perdó pels moments que he dit només en vull una patata i després em menjo el plat sencer.
3: Oi, oi, oi. Bon profit!
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Una altra de les cançons d'aquest estiu, sense cap mena de dubte, és aquesta que ens porta Shakira amb Burna Boy. L'himne d'aquest mundial, que molta gent està enganxat, eh? Sí, sí, jo també, jo també. Dai, dai, we go. Va, amb això que tocarem el 2, que ja va sent hora, escolta, sí, que ja, ja... Que l'han picat la porta aquí, mira.
1: Què passa?
0: És l'Hector Huguet, eh? Que ja vol fer el ritme de la nit. Té, té, té. Va, jo hi torno dilluns a partir de les 5. Aquí estarem. Amb una nova edició del... Ja tardes. Sí, senyor. Va, per cert, enhorabona... En Jaume, que s'emporta els gots al Ja tardes. Vale, a gaudir-los a tope. Va, marxarem amb el so de Mamaduixa. Una mica de riquiti-riquiti. Apa-li, sigueu bons. Demà, mira, ens podem veure en dos llocs. Per la tarda, a Cornellà, allà a la festa aquesta dels 90 del Padró, 90 i 2000. I a la nit estarem a Artesa de Lleida. Bé, estaré jo, allà liant-la una mica, eh? Avui, cap de setmana de...
2: Festa.
0: De festa, festa, tope. Ara sí.
3: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, fins dilluns. Ciao, pescao.
4: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: 3, 4.
1: Rumba, sí, ella quiere su rumba.
0: Com?
1: Això d'ella, Pitbull. Amb aquest I Know You Want Me, rumbeta no massa, ja us aviso en aquest programa, però música, remember, la que tu vulguis. Fins les 12, comencem, tret de sortida, són les 9, al ritme de la nit. I t'aviso, programa especialet, sí. Avui, demà, programa especialet per començar, perquè és l'últim programa que faig abans de marxar de vacances! Sí, sí, marxo 3 setmanetes. Demà encara hi seré, per fer una altra edició del ritme de la nit, però avui, com et dic, per últim dia, 3 setmanes que marxo al nord. Una mica de fresquet, que ja va bé fugir. I res, que tornaré per fer el matina d'estiu, d'acord? Dit això, també és un programa especial perquè, aviso, parlarem d'un festival tremendo que segur que us interessa i també us aviso que tenim un concurs obert al nostre Instagram perquè te'n vagis tu amb qui vulguis a un dels llocs, una de les zones més bèsties, més xules del nostre país, que és Catalunya. Així que atenta al programa.
2: El ritme de la nit.
3: Només a Rec 105.
1: I el tret de sortida, mira, mai més ben dit, el fa Gigi D'Agostino. Han de trobar tararí com sí, com sa. Vinga, salutacions d'Electroguet i a gaudir fins les 12 del millor sort remember de tots els temps. Comencem amb Gigi D'Agostino i amb aquest super.

0: Comencem forts.
1: Home, i més si ve de The Underdog Project, amb el que va ser un autèntic fenomen l'any 2000, amb aquest Summer Jam, canya i de la bona, això sempre.
2: És una fiesta de hecho, vamos.
1: I la que ens espera, tranquils, tranquil·les, que venen cançonetes més que mítiques. Ja saps, si t'agrada el So Remember, ets en bones mans al ritme de la nit i amb la nostra particular màquina del temps, ja ho saps.
3: 1995.
1: De la mà de GEM i el seu I Wanna Fly. Som-hi!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

Són temps misteriosos, Sashtina Cousins, Mysterious Times, el que no és cap tipus de misteri és que el dia 26 es lia i ben grossa, sí, sí. Oi, oi, oi. Ai, si tu vas perdre l'any passat aquesta temporada, no tens excusa. I és que després de l'èxit de la primera edició, Sons del Món torna a portar Bojos pels 90, la sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada dels 90. Apunta la data, va, com et dic, dissabte 26 de juliol a la Ciutadella de Roses. Si encara no tens la teva entrada, afanya't. Tindrem, per exemple, DJ Frisco, Marcos Peón, punxant tots els hits dels 90 i especialment vull destacar... Mira, mira. Nobody loves me. Que tindrem una actuació impressionant. Tornen els The Sound Lovers per veure en directe doncs una gent que ens va fer vibrar moltíssim i que encara segur que ho farà el dia 26 de juliol a la Ciutadella de Roses. I a més m'han parlat molt bé pel que fa al tema gastronòmic. Es veu que l'espai és molt top. Hi ha productes gourmet de proximitat, food trucks, barra de còctels, cerveseta, m'han dit que també n'hi ha, pel que sigui, i sobretot molta música. Va, que vols més informació? Molt fàcil, apunta. sonsdelmon.cat. Torna Bojos pels 90, 26 de juliol, Ciutadella de Roses. Jo de tu no m'ho perdria. Per recordar que continuem sent joves, com diu aquesta cançó, va, i donant una lliçó a les noves generacions.

0: perquè la vida pot ser meravellosa, que deia Andrés Montes en el seu dia en Pau Descansi. També ho deien els Ace of Base, It's a Beautiful Life. I vaja, si és meravellosa la vida, un dia com avui que Servidor pràcticament ja ensuma les vacancetes. Ai, avui és més meravellós que d'acostum aquesta nit de divendres. Ja t'aviso. Doncs va, per cert, m'ho esteu preguntant, eh? Això de que te'n vagis de vacances està molt bé, Héctor. A mi l'únic que m'interessa és què passarà aquestes 3 setmanes amb el ritme de la nit. Hi ha programa o què?
1: I què?
0: Hi ha programa. Així que, bones notícies. Simplement que no hi haurà ningú com jo que et dongui la xapa, així que mira, segurament això que t'emportes.
1: Maravilloso, espectacular.
0: Doncs sí, la veritat que sí, la bona música continua sense locutor, 3 setmanetes, divendres, dissabtes, de 9 de la nit a 12 de la matinada. Com sempre, vaja.
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.
0: I ara seguim amb una cançó que cada cap de setmana últimament l'estic escoltant, perquè clar, vaig de casament en casament i aquesta mai hi falta. DJ

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Get Blue Monday out of my head. Família, us he avisat a l'inici del programa que avui tenim concurs. Sí. Així que va, atenció, perquè segurament t'interessa. I és que a RAC 105 som molt de Lloret de Mar. Ens encanta tota la Costa Brava, però especialment Lloret de Mar. Té natura, cultura, tradició, esdeveniments, activitat, Lloret de Mar ho té tot. Així que si tu també ets de Lloret de Mar, has de saber que tenim un concurs actiu al nostre Instagram, a RAC 105, fins aquest dilluns. Pots guanyar, atenció, prepara't, una estada per dues persones a l'hotel Boutique La Vella d'Hora. Toma ja! Sí, sí. Apunta, que això no és tot, un magnífic àpat al restaurant Sant Elm.
1: M'encanta.
0: Boníssim, eh? Una experiència també a escollir entre les següents. Ioga, per exemple, als jardins de Santa Clotilde, un taller de biologia marina, una activitat de tast de vi, sí, sí, sí.
1: Pobre mia!
0: I moltes experiències més. Si t'interessa, doncs home, ja tinc Instagram de RAC 105. És molt fàcil, allà teniu ben explicat com podeu participar al concurs, que repeteixo, sabrem el guanyador o guanyadora aquest mateix dilluns, dia 6, perquè si tu també, com nosaltres, ets de Lloret de Mar, RAC 105 t'ho posa fàcil. Entra al nostre Instagram, som molt de Lloret.

0: petons dolços, Sweet Kisses.
1: Mua. Ai, Déu meu.
0: Ai, ai, ai, que ens posem tontos amb tant de petó, eh? 10 de la nit, va, comencem nova horeta amb aquest clàssic de Skizzer. Tin, ton, ti, ton, tin. Mua. Doncs vinga, tots els petons donats, comencem ara sí. Nova hora, bona nit.
2: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, com estem? Tot bé? Doncs va.
3: El ritme de la nit, amb Víctor Huguet.
0: Doncs de petó en petó, el ritme va pujant. I no només el ritme.

0: Escolta el ritme de la nit a RAC 105.
1: Pels amants de la bona música i la bona festa, torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
3: 5.725 05725.
2: Sèrie
3: 111111.
2: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: El ritme de la nit.

0: És un dels noms del dia. Vaja, de la història, i especialment avui també del dia, perquè Madonna és notícia, ja que acaba de publicar, atenció, al seu 15è disc. Tela ja, tela, 67 anys, Madonna. Hi ha gent feta d'una altra pasta, això està claríssim, Els Rolling Stones, Madonna, i bueno, i poca gent més. I Jordi Hurtado, segurament. Ai, en fi, aquí tenim el Vogue, un àlbum, per cert, ja que explico que avui ha tret disc Madonna, es diu Confessions 2, versionant aquell mític Confessions on a Dance Floor del 2005, per celebrar-ho, com dues dècades pràcticament després, ha tret un nou disc avui mateix, aquest Confessions 2, un disc carregat de ritme, carregat d'energia i carregat de pop, per continuar demostrant que és la reina del pop. Doncs va, Madonna, des d'aquí també amb un ole tu.
1: Ole tu. Ole tu.
0: I ole tu també aquesta cançoneta.
2: El ritme de la nit.
3: Només a Rec 105.
0: Camí també de les dues dècades. Falta un parell d'anyets. El 2008 ens arribava aquesta obra mestra i un dels himnes d'inicis de mil·lenni pel que fa, això sí, a l'electrònica. Parlem d'aquest clàssic de Fragma. Es diu Toques Miracle. Sona aquí, al ritme de la nit.

És posar cançons com aquesta i només penso en el 26 de juliol, família. Sí, sí. És que torna, eh? És bèstia, però l'èxit de l'any passat va ser brutal i, per tant, Sons del Món ha decidit tornar a portar Bojos pels 90, la sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la millor dècada de les nostres vides. 26 de juliol, d'aquí res, eh? 3 setmanetes, a la Ciutadella de Roses, amb DJ Frisco, Marcos Peón, punxant tots els hits dels 90 i amb l'actuació d'aquesta bona gent. Nobody loves me. Els The Sound Lovers els tindrem en directe per gaudir tantíssimes cançons que ens van fer viure fa alguna que altra temporadeta, alguna que altra dècada, als 90. A més, l'espai és molt xulo, eh? Ja t'aviso, disposarà d'una oferta gastronòmica brutal amb productes gourmet de proximitat, food trucks, barra de còctel, cerveseta i, sobretot, això sempre, molta, molta música. Si vols més informació, ben fàcil, sonsdelmón.cat. Dissabte 26 de juliol, Bojos pels 90 Roses, per tornar a cantar cançons, com diu això, Sing It Back.

0: Un d'aquells artistes absolutament imprescindibles com és Calvin Harris, això es diu Blame. Segons, mira, M. Rajoy diu que...
1: És el mejor y por tanto hay que rendirse a la evidencia.
0: Si ho diu Rajoy, que no Mariano, perquè clar, aquesta és una altra, eh? Aquest tio es diu M. Rajoy, però no sabem si és Mariano Rajoy. És broma, és broma. Ai, ai, ai. En fi, com som nota, que estic de vacancetes, ja pràcticament les ensumo, les tinc aquí a la cantonada, demà últim dia i marxo 3 setmanetes, però recordo, si t'acabes de connectar, el programa aquestes 3 setmanes continuarà sense locutor perquè gaudeixi sense les meves xapes i tonteries de la millor música i del millor so remember de tots els temps. Va, aquí teníem l'escocès amb el Blame i ara, atenció, perquè tinc per aquí fent cua, Fede Legrand, Put Your Hands Up for Detroit, tinc el Sweet Caroline, la versió de DJ Ozzy, o tinc aquesta Delicatessen.
2: El ritme de la nit.
3: Només a Rec 105.
0: És que a mi m'encanta DJ Lassa, Together.

No tinc una bola de vidre, però, home, dono per fet, és molt probable que una cançó com aquesta de l'any 91, Rozzala, Everybody's Free, soni a Bojos pels 90, el festival que organitza de nou Sons del Món. Ja hem parlat fa una estona d'aquest festival arro, que arriba per aquí d'aquí unes 3 setmanes, eh? En fi, Everybody's Free, camí de les 11 de la nit i seguim donant-li canya viatjant amb la màquina del temps i repassant cançons tan emblemàtiques com el Poem Without Words de Terminal. El tinc per aquí de seguida, però abans viatgem, mira! Concretament a l'any 2002, quan l'una, entre d'altres, feia aquest Baila mi ritmo.

0: The Summer is Crazy, l'estiu està boig.
1: Té un poquito de xururu.
0: Un poquito xururu. Com deia Carmen Sevilla. Quina tia, eh? Amb poc descansi, per cert. Ai, ai, ai, ai, està un poquito xururu. I es va quedar tan ample. Doncs va, petit homenatge, has vist que li hem fet per començar una nova hora? 11 de la nit, i aquí seguim, fent una mica el burro i, sobretot, gaudint de les millors cançons del món del dance de tots els temps. Això és el ritme de la nit. Va, posa't còmode, que encara queda una horeta per gaudir, per riure una mica. I què, no sé, estàs preparant la prèvia. Aquesta nit surts o no surts?
2: Sí.
0: Sí, ja trapella, ja és divendres, sí, la gent surt. Doncs va, que aquest programa serveix una mica, com es diu, d'escalfament, de warm-up.
3: És el ritme de la nit.
0: I ara escalfem una mica l'ambient amb Junior Senior i el seu Move Your Feet. Som-hi!

Jerry Ropero i el seu Corazao del 2005. Doncs mira, si tu m'agafes el cor, si l'obres i si l'inspecciones... Ui, calla, calla. Trobaràs moltes coses, molta música, ja t'aviso, i cançons a les que li tinc moltíssima estima. Per exemple, Alesso, Heroes, de seguida, o aquesta d'en Gigi, La Passión. La Passión.

0: Aquesta gent va fer això i ja està, i troba'ls, busca'ls.
1: Si una cançó és immortal,
2: sona al ritme de la nit.
0: És el que té fer cançons immortals. Qui sóc jo per jutjar? Dragos, Tea Dintei dels Ozone, i donant pas ara a un altre tema molt i molt recordat, el ritme, doncs, per exemple, de September, Cry For You.

Ho he recordat a l'hora anterior, però pels que s'acaben de connectar, apuntar... Perquè després de l'exitàs que va suposar la passada i primera edició, Sons del Món torna a portar aquest 2026 Bojos pels 90, la sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics, més icònics de la dècada dels 90. Dissabte 26 de juliol, d'aquí unes 3 setmanetes, a la Ciutadella de Rosa. Si encara no tens la teva entrada, afanya't! Amb DJ Frisco, Marcos Peón, punxant tots els hits de la dècada i amb l'actuació, ojo... Sí, sí. Dels The Sound Lovers, efectivament. Quantíssimes cançons que ens van regalar. Doncs va, els tindrem en directe a Roses el 26 de juliol. A més, l'Espai Brutal disposarà d'una oferta gastronòmica top amb productes gourmet, de proximitat, food trucks, barra de còctel, cerveseta, molta música, més informació a sonsdelmón.cat. I jo et pregunto, clar, tu que estàs a l'altra banda, aquesta cançó en directe no me la ballaries ara mateix? És que clar, com per perdre's, va, Bojos pels 90. Vinga, et deixo amb Paquito. Segur que la recordes, aquesta, Living on Video. De moment, la gaudim plegats aquí, a RAC 105, al...

0: Aquell puntet addictiu, que té la cançoneta. Sí, sí, pata'ns molt amb això que diu... Hala. I així podria estar-me una bona estona, però és que, clar, són pràcticament ja les 12 i el programa, amics, amigues, ha de finalitzar. Oh. Sí? Sí, sí, sí, sí, fins aquí, però demà més i millor. Demà, recordo, a més, és el meu últim dia abans de marxar de vacances, així que programa a tope, us vull a tots puntuals, els més fidels. Demà us vull, doncs, de 9 a 12 per gaudir plegats de la millor música de tots els temps. Va, salutacions de part de l'Héctor Huguet i et deixo mirar, ja que demà marxo de vacances.
1: El ritme de la nit amb Héctor Huguet.
0: Amb Kate Ryan i el seu Voyage, Voyage. Adéu-siau!

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

0: això només passa al Jack Carles.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el ben

0: No sé qui cantaria millor, eh? Clar, tenim aquesta.
1: Home!
0: És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més.

0: Estàs escoltant la banda sonora de l'estiu.
1: Sí, sí, això és veritat, eh? Un psicòleg.
2: RAC 105.
3: No podràs canviar l'emissora.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.
4: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.